0: T'has aturat avui?
1: Al CAF, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calarí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Atenció!
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

fondes volent. Escoltes i cap.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Tradicionarius.
2: Punt i seguit.
3: Folk.
4: El folk sempre ha tingut la mar com una de les temàtiques predilectes. Les onades, l'immensitat, la vida marinera són presents al repertori de tot el món. Els valencians Urbàlia Rurana, al Centre Artesà Tradicionarius, van presentar l'any 2017 De tornada a les Ribes, un muntatge on hi havia la cançó Marineries, interpretada per la veu del fundador del grup, Toni Torregrossa.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: A Tradicionarius. Punt i seguit, avui dediquem un espai a les cançons prop del mar. El mar revoltat del Cap de Creus va inspirar un zapateado del trio Sin Distancia, una formació amb dues guitarres i la percussió d'Ernest Martínez. Una amalgama d'estils i procedència geogràfica que va parar al calaix del folk. Cap de Creus.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: Alba Careta és una trompetista de jazz i cantant que forma part del projecte folk Aires del Montseny, que de la mà de l'arranjador Dani López va enregistrar l'any 2019 una singular gavina voladora del mestre Cirés que als anys 70 va popularitzar Marina Rossell. Escoltem Aires del Montseny a la costa mediterrània.

Tradicionarius punt i seguit. Avui, mar, mariners, pescadors, peixos... El folk rock català de principi dels 90 va tenir un grup de molta qualitat, Tradivarius, format per 7 músics que comandava el guitarrista Pep Solórzano. Van editar uns quants vinils i CDs. A l'àlbum Bruixes de 1993 hi ha una tarantela catalana que ells van titular Sardina Cuita. Tradivarius, de Reus.

0: Tradicionarius. Punt i seguit.
1: Miquel Pujadó va escriure i enregistrar als anys 80 la cançó Soc un peix de terra endins, que més tard va versionar el valencià Paco Muñoz, i l'any 1999 el pianista de jazz Manel Camp va incloure a un CD dedicat a la cançó catalana i al jazz. El peix de Pujadó fa el camí d'altres cançons d'autor que el públic es fa seves i esdevenen tradicionals. Escoltem aquesta mena de vanera com la canta Paco.

Tradicionarius Punt i Seguit acaba de manera senzilla amb la veu inoblidable de la Maria Lafitte i la guitarra del xilè Lautaro Rosas. Durant molts anys es va pensar que aquesta cançó era tradicional del Maresme, però Jaume Arnella va descobrir que l'havia compost Nicolau Guanyavents al segle XIX, La calma de la mar. Fins un proper programa, bon vent!

Tradicionarius Punt i Seguit és una producció del CAT, Centre Artesà Tradicionarius, realitzada pel Centre de Recursos Vila de Gràcia. Guió, Josep Maria Vidagany. Us ha parlat Laura Pau. Fins aviat.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Coloma Cero Costa, Generosa Cortina Roig, Conxita Granger Veleta, Maria Maranges Bové, Lola Casadellà Puig i Felicitat Casa Nadal, les sis de Ravensbrück, amb veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran.
2: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
0: Felicitat Casa Nadal.
2: Dia d'entrada al camp de concentració.
0: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
2: Matrícula.
0: 39.297.
3: Estábamos en una cola y se presentan dos niños. Dos niños pequeñitos, no sé la edad que podrían tener. Eso me quedó tan clavado. Aquellos niños tenían de estatura, una estatura de 6 años, más o menos. Pero la cara la tenían de viejos. Porque, vamos, vejez más marcada que la cara de aquellos niños, aquello es lo que a mí me quedó. Y iban a buscar sopa también, claro, como nosotros, estaban muertos de hambre. Y llevaban un pote de conserva vacío, de a kilo, para llevar la sopa. Claro, a los chiquillos nadie les hizo hacer colas. Todo el mundo los deja pasar y entraron ellos a la cocina directamente. Yo, mira aquello, se me clavó de ver aquellos dos críos, que yo me decía, bueno, ¿qué han hecho estos niños para estar aquí? Hay que ser inhumano, pero a un punto para mantener a aquellas criaturas en un campo tan horrible como el de Belzén, porque era un campo de exterminación. Y salir, siempre me parece que los veo salir de la cocina con el pote lleno de sopa, así. Lo contaban así, en el pecho y en las dos manos, que aquellos niños no veían, no tenían más ojos que para ver aquella sopa. Aquello, yo no sé, pero se te queda que no.
4: És la veu de la Felicitat Casa Nadal, supervivent del camp de concentració de Ravensbrück. És el primer cop que la seva veu veu la llum i hem de donar les gràcies a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i al Fons de la Neus Català Pallejà, que custodia les converses enregistrades per la seva camarada, la Neus Català. La Neus va recollir el testimoni de 50 dones espanyoles deportades al llibre de la resistència i la deportació.
5: Al camp de concentració de Ravensbrück hi van ser tancades 132.000 dones i infants. 92.000 no en van sortir amb vida. La Felicitat Casa Nadal va ser una de les poques supervivents. Però com hi arriba Ravensbrück? Quina és la seva història abans de ser deportada a aquest infern? Som la Pili García i l'Anna Gasol i en aquest podcast recuperem la biografia i escoltem per primer cop la veu de la Felicitat Casa Nadal.

0: Capítol 1. Felicitat Gaza Nadal. L'antifeixista.
1: Aquesta història comença el dia de Nadal de 1905. El 25 de desembre neix la Felicitat Gaza Nadal, filla del matrimoni format pel mestre Jacint Gaza Tocó i la Dolors Nadal, dos pallaresos originaris de Rivert. La Felicitat, però, neix al Pont de Suert, a l'Alta Ribagorça, perquè al ser la filla de mestre, la família fa nombroses destinacions per petites poblacions del Pirineu.
2: Per explicar-vos la vida de la Felicitat Gaza, contem amb una veu ja coneguda en aquests podcasts, la del Josep Calvet, historiador i cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya.
3: La Felicitat va néixer a Pont de Suert, però hi va estar poc temps, perquè jo crec que el curs següent, ja també el mateix 1905, el pare va ser traslladat a un altre indret.
2: De la infantesa de la Felicitat no en sabem gaire cosa més. La seva biografia està en construcció. Per això és imprescindible la tasca dels historiadors i historiadores com el Josep Calvet per recuperar la trajectòria d'aquestes dones.
4: No és una recerca fàcil, doncs les fonts documentals són disperses en arxius de diversos països i en algunes no són encara accessibles.
1: La informació que tenim d'ella la situa dels Pirineus a Barcelona fent de modista als anys 20. I és a Barcelona que la Felicitat coneix el seu futur marit, el Gildo.
3: La Felicitat va casar-se amb Hermenegildo Porcar Palomo, un senyor nascut a Barcelona l'any 1903. El Gildo Porcar, que posteriorment va donar el cognom a la Felicitat, perquè a França, quan va passar a França, la Felicitat a l'exili, doncs va adoptar el cognom del seu marit. Era fill de Barcelona, havia nascut a Barcelona el 1903, i era fill d'un conserge, d'un vedell de la Universitat de Barcelona, de l'edifici històric de la Universitat de Barcelona, de la plaça Universitat.
1: El matrimoni es casa el 1928 i a finals dels anys 20, la Felicitat i l'Hermenegildo, la Feli i el Gildo, es traslladen a la zona on s'ha criat la Felicitat, al Pirineu, en concret al Mas d'Eroles, a l'Alt Urgell.
3: Hermenegildo era mecànic i en aquell moment sembla que treballava a la central tèrmica de Adrall, molt propera al Mas d'Eroles. I fins i tot, la memòria oral de la comarca recorda que havia estat alcalde pedani durant un temps del nucli, i fins i tot alguns veïns o ja d'edat avançada recorden que va ser una persona que durant el seu mandat doncs va manar construir uns safaretjos perquè els habitants del nucli poguessin rentar la roba. Això és el que ha quedat dins de la imaginària popular en aquells anys.
1: De la Felicitat hem de suposar que continua treballant com a modista, però és cert que és una informació que no s'ha pogut constatar. Quan esclata la Guerra Civil, el matrimoni continua a Adrall, a l'Alt Urgell, amb una adversitat afegida. El Gildo es posa malalt.
3: Un fet molt, molt significatiu que el Gildo, Hermenegildo Porcar, estava malalt. Havia patit o patia la tuberculosi. A través d'unes cartes que es conserven d'un familiar llunyà, fins i tot en època de la Guerra Civil, 1937, Hermenegildo feia alguns viatges a Barcelona per tractar-se d'aquesta malaltia de la tuberculosi i necessitava una medicació que en aquell moment era molt complexa, molt complicada de trobar en època de guerra.
1: I més a muntanya. De fet, s'han trobat cartes dirigides a la família del Gildo a Terrassa en què els demana que intentin aconseguir la medicació per tractar el bacili de Koch, que és el bacteri que causa la tuberculosi. El Gildo no supera la malaltia i mor.
4: Durant tota la seva vida va dur el cognom del seu marit, Hermenegildo Porcar, que havia mort l'any 1937 en plena Guerra Civil a Adrall, on vivien.
5: Cuando se lucha en las trincheras como se lucha, cuando se muere en los frentes como se muere, cuando se defiende España como la defienden falangistas, requetes y soldados, hay una raza y hay un pueblo. ¡Viva este pueblo! A esa lucha, a esa sangre generosa, a ese heroísmo, tiene que corresponder la retaguardia vibrando, animando al centinela, animando al combatiente.
2: El cop militar franquista expulsa la Felicitat cap a França. És una de les 400.000 republicanes i republicans que fugen d'Espanya i del franquisme, en l'anomenada Quarta Onada, la més populosa, causada per l'imminent caiguda de Barcelona.
3: El fet és que en acabar la Guerra Civil o els últims mesos, la Felicitat passa a França, com tants milers de catalans, de catalanes, espanyols, camí de l'exili, aprofitant d'espenta que les tropes franquistes doncs, feien sobretot l'Alt Urgell, que havia quedat com a últims reductes a favor de la República.
1: I ho deixa tot enrere. S'exilia empesa per la necessitat de seguir endavant en un territori on no sigui castigada per la seva ideologia. Quan la Felicitat arriba a França, col·labora amb el Partit Comunista francès.
3: Cert és que tant la Felicitat com el Menegildo, doncs, diguem que eren d'idees comunistes, no sabem fins a quin punt militaven el PSUC. El PSUC es va crear, doncs, tot just a començar la Guerra Civil, el juliol de 1936, però sí que apareixen ja a França, com la Felicitat apareix com a militant comunista, i posteriorment la condició de militant comunista, tant del PSUC com posteriorment del Partit Comunista Francès, és evident amb la documentació que consulta.
2: No és el mateix ser exiliat que ser exiliada. El paper de moltes dones ha quedat invisibilitzat, sovint amagades darrere la figura del cap de família. La història les ha reconegudes molt menys que els homes, malgrat que alguna d'elles va tenir un paper igual o més destacat en la causa antifeixista. La França, que ha de salvar desenes de milers de refugiats que fugen de la fúria totalitària del franquisme, només és un miratge.
3: La segona part de la història de la Felicitat, doncs, ja la situem a França, ocupada pels nazis. La Guerra Civil acaba l'abril de 1939. Pocs mesos després, l'1 de setembre de 1939, s'inicia la Segona Guerra Mundial, després de l'atac de l'exèrcit nazi contra Polònia i la victòria, doncs, progressiva d'aquest exèrcit alemany en diferents territoris, Bèlgica, Holanda, ja el 1940, i la primavera d'aquest 1940, l'arribada a França, la desfilada que fa Hitler per sota de la Torre Eiffel de París, simbòlicament, i la partició de França en dues parts, la part, diguem, que està en mans dels alemanys, i la part de la França que es deia lliure, doncs, dirigida pel mariscal Pétain. Tota la part, diguem, tocant a l'Atlàntic, doncs, va quedar en mans alemanyes, i la part més tocant a la part est, en mans de Pétain, però Pétain va ser col·laboracionista també amb els nazis.
2: El mariscal Pétain signa un armistici de pau amb els nazis. El general de Gaulle, però, es rebel·la i no accepta la derrota. Fuig a Londres per continuar la guerra en nom de l'anomenada França Lliure, o França Combatent, i des dels micròfons de la BBC arenga els francesos a resistir als nazis invasors.
6: Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Nous espérons qu'un jour, une force mécanique supérieure nous permettra d'avoir la victoire et de délivrer la patrie.
2: De Gaulle diu a la ràdio britànica: creiem que l'honor dels francesos rau a continuar la guerra al costat dels seus aliats i estem decidits a fer-ho. Esperem que algun dia una força mecànica superior ens permeti tenir la victòria i lliurar la pàtria. I conclou: passi el que passi, la flama de la resistència no s'ha d'apagar i no s'apagarà.
1: I no s'apaga, gràcies a persones com la Felicitat, que respon a la crida i es juga la pell treballant per la resistència antifeixista.
3: Això provoca que moltes persones, doncs, s'impliquin en aquesta resistència i altres persones, doncs, sobretot els nois, decideixin fugir de França per passar cap a territori espanyol i des d'aquí, doncs, anar cap al nord d'Àfrica, Marroc i Algèria per incorporar-se a l'exèrcit aliat que es preparava, o que el mateix De Gaulle preparava al nord d'Àfrica. Però a l'interior de França hi va haver un moviment molt important de resistència, resistència als nazis, i la participació dels exiliats catalans i de les dones, que també és un paper molt important i desconegut.
2: El paper de les dones en la resistència francesa ha estat essencial, però sistemàticament subestimat. Les dones realitzen tot tipus de missions. Donen refugi als jueus, als resistents i als pilots aliats. S'ocupen de la transmissió de missatges, de difondre propaganda clandestina, de recopilar informació i d'organitzar activitats subversives, aprofitant que per la mirada masclista de les forces ocupants, la seva presència generava menys sospites. Algunes dones van liderar xarxes d'informació i d'evasió claus i van organitzar fugues de presoners. moltes van afrontar interrogatoris brutals, presons i camps de concentració, com és el cas de les nostres sis.
1: Encara avui es considera que aquestes tasques són menys importants. Són rols que han estat menys tinguts, mentre que la realitat demostra que han estat decisius. La resistència no hauria estat possible sense la implicació femenina.
3: El paper de les dones de la resistència és un paper oblidat. Quan pensem d'un resistent, pensem en un maquis o en un guerriller, però darrere de tots aquests protagonistes, com s'explica molt bé, o explica molt bé les trajectòries de les sis deportades lleidatanes, doncs hi havia persones que s'encarregaven de fer el correu, s'encarregaven de donar menjar, s'encarregaven d'amagar a casa seva els deportats i fins i tot alguna doncs, amb repartir propaganda o alguna fent accions més importants.
2: Una manera de traure de l'oblit aquestes dones és rescatant la seva memòria. Entitats com el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya, des del 2009, treballa per recuperar la història individual i col·lectiva d'aquest període. L'historiador que ens acompanya per explicar la biografia de la Felicitat, el Josep Calvet, és el cap de continguts, educació i projectes del Memorial Democràtic.
3: Va ser una institució pionera a l'estat espanyol. Quan es va crear encara, doncs teníem en vida molts supervivents de la deportació, molts supervivents de la Guerra Civil. Es va fer també una tasca importantíssima d'enregistrar, d'entrevistar aquests testimonis. I continuem fent tot un seguit d'actuacions en aquest àmbit i en concret amb el tema de la deportació. Doncs des de l'any 2009-2010, quan es creia el memorial, ja es comença a treballar amb la creació d'una base de dades, un cens de persones deportats i deportades als camps de concentració nazis catalans i espanyols.
1: El Memorial Democràtic és la institució encarregada de coordinar el projecte de les Stoppelsteine, les pedres que fan ensopegar. Segur que n'haureu vist alguna tot passejant per algun poble o ciutat. Cada llamborda es personalitza amb el nom i la història de cada víctima del nacionalsocialisme, com a recordatori de la magnitud de la tragèdia. Però és el ple de l'Ajuntament de cada municipi qui ha de sol·licitar el memorial que gestioni la col·locació de la llamborda al poble de naixement de les persones que hagin estat en un camp de concentració nazi.
2: Al web del memorial trobem un mapa de les Stoppelsteine que hi ha a Catalunya.
3: Actualment ja s'han posat des de l'any 17 més de 500 llambordes a tot Catalunya, visualitzar el que va ser la deportació, treballar fonamental amb els grups escolars perquè doncs, investiguin, tracin les biografies d'aquestes persones deportades, que això no quedi amb la simple col·locació d'una llamborda, sinó que es treballi a l'aula i perquè creiem fermament que és la... i en les accions de futur, de poder conscienciar i poder engrescar els nostres alumnes a que coneguin tot el que va representar negativament el feixisme i el nazisme alemany i també doncs, la part positiva, recuperació de les llibertats i d'oposició al franquisme.
2: De les més de 500 llambordes que trobem als carrers catalans, només una dotzena són de dones, entre elles la de la Neus Català, als Guillemets. De les nostres dones, de les sis de Ravensbrück, de moment només en tindrà la Coloma Serocosta a l'Albagés.
1: Tanmateix, sí que s'han fet homenatges als pobles on van néixer la generosa Cortina Son i la Conxita Granger a Capdella. I l'any 2025 se celebra l'any Granger per commemorar el centenari del naixement de la Conxita.
2: El més important és posar-les en un primer pla, treure-les de la foscor. I encara queda molt per investigar.
3: Felicitat Gassa, filla d'una família de mestres que va rotar per tot el Pirineu, inicialment se la situava nascuda a Lleida, a la ciutat de Lleida, quan realment no van néixer a Lleida, sinó va néixer al Pont de Suert i la família era una família doncs, pallaresa, de Socarrel. Per tant, calia doncs, donar a conèixer aquestes trajectòries i sobretot posar noms, posar foto i posar cara i intentar d'una manera doncs, contribuir a el tema de l'homenatge, potser, o de la llamborda, esto, pues, tens un tema doncs, puntual, però sí el reconeixement i que se sàpigui que milers i milers de catalans que van estar a l'exili doncs, van contribuir moltíssim a l'alliberament d'Europa, a combatre el feixisme, i no només aquests, que n'hi ha molts més, moltes dones que van estar a la resistència en primera línia, que van tenir la sort de no ser detingudes i que també estan oblidades.
2: Aquest és l'objectiu d'aquest podcast, visibilitzar-les.
3: El fet és que la Felicitat, militant antifeixista, militant comunista, en un moment donat, com tantes i tantes persones franceses, sobretot exiliats catalans que van anar a viure al sud de França, es van involucrar a la resistència als nazis.
1: La Felicitat treballa per la resistència instal·lada al departament de la Gironda, prop de Bordeus, a la mal anomenada Zona Lliure.
3: No sabem com va arribar, si va passar per algun camp de presoners del sud de França, Argelers, Barcarès, tots aquests camps que es van habilitar, els francesos van habilitar per acollir els exiliats espanyols, però el fet és que la situem a la zona propera a Bordeus. En concret, vivia una població que es deia Castillon, de Dordonya, que estava situada a 50 quilòmetres a l'oest de Bordeus. I es va registrar com la seva professió de modista.
2: És habitual que entre les dones exiliades la professió principal que hi figuri sigui la de modista o costurera, ja que cosir és una habilitat per a la qual totes les dones han estat formades, perquè es considera una tasca pròpia del gènere. Tant és així que un terç de les exiliades es declaren cosidores, amb oficis diversos com el de modistes, sastresses, brodadores i professores de tall i confecció. Algunes resistents utilitzen la seva destresa amb el fil i l'agulla com a canal de difusió de missatges secrets. Cusen petits missatges de paper als doblecs de les faldilles o als folres dels abrics per transportar-los sense que ningú sospiti. Com hem explicat, fer d'enllaç i moure informació és una de les feines de les dones dins de la resistència perquè no aixequen sospites al no ser considerades una amenaça.
1: Aquest camuflatge permet la Felicitat fer d'enllaç, però també amagar i moure refugiats i resistents de manera clandestina.
3: Ajudava a creuar la línia de demarcació als resistents. O sigui, ella estava en zona ocupada i ajudava a aquests resistents que allotjava al seu domicili a que passessin a la zona lliure. La Felicitat estava implicada en un moviment més genèric que es coneixia com a Front Nacional i la seva actuació, diguem, està homologada a partir del mes de setembre de l'any 1943. Des del mes de setembre de 1943 va començar a col·laborar amb aquestes xarxes de resistència creades a l'estat francès.
1: Però el 29 de desembre de 1943, tot just acabats de fer els 38 anys, detenen la Felicitat Gasa Nadal.
3: I va ser una detenció mixta. Per un costat, la secció d'assumptes polítics de la policia francesa i la Gestapo.
1: La detenen a casa seva, al seu domicili de Castillon, a Dordonya. Segons la investigació de Josep Calvet, la Felicitat té amagades a casa seva 5 persones.
2: La Míriam Roma, la historiadora autora de Les 6 de Ravensbrück, el treball que inspira aquesta producció, explica que la detenen per haver robat cartilles d'alimentació a l'Ajuntament de Castillon la nit abans. Això podria quadrar amb el fet que té moltes persones allotjades a casa seva i que necessita més menjar. França travessa un moment polític i econòmic molt complicat i escassegen els aliments.
3: Quan la detenen, tenia a casa seva, sembla ser, a 5 persones dormint, que també van ser detingudes. No es coneix, en cap document s'ha trobat quines eren aquestes persones, si eren pilots americans, si eren pilots britànics. Aquest detall no es coneix. En aquell 29 de desembre de 1943, la Felicitat va caure en mans ja de la Gestapo i va començar el seu peregrinatge que posteriorment la va conduir al camp de Ravensbrück i a la deportació.
1: La Gestapo la deté, a ella i als 5 camarades que té amagats a casa seva, i comença el seu periple per diverses presons.
3: Va passar, com totes les deportades, per alguns centres penitenciaris, presons franceses, abans de ser enviada cap a Alemanya. El primer lloc on se la va portar va ser a la mateixa Bordeus. A Bordeus hi havia un gran centre d'internament que era un fort militar i durant l'ocupació nazi va fer aquestes funcions de presó. Va estar en aquest fort militar de Bordeus un mes. Posteriorment se la va portar al nord, a una presó també de Llemotge. Allí va estar també un altre mes, fins que va acabar a prop de París, al fort Romainville, que era, diguem, l'antesala de la deportació cap als camps de deportació.
2: Hi ha dos grans centres d'internament prop de París des d'on parteixen els combois cap a l'infern. Un és del de Fort Romainville, on és internada a la Felicitat. L'altre és Drancy, el camp provisional on es detenen els jueus, l'última parada abans de ser enviats a un camp d'extermini.
1: Per Romainville hi passa també la Coloma Seró, la Maria i la Pepita Maranges i la Lola Casadella. A la Felicitat la tenen 3 mesos tancada al fort de Romainville.
3: El 13 de maig de 1944 va sortir en un comboi, el comboi 567, des de l'estació de ferrocarril de l'est de París en direcció a Ravensbrück.
2: Els convois que transportaven dones deportades cap al camp de concentració de Ravensbrück a l'Alemanya nazi eren un infern sobre vies. En vagons de bestiar, tancats hermèticament i sense espai per moure's, les dones eren amuntegades en condicions inhumanes, sense ventilació, amb poca o gens aigua i només un cubell com a letrina. Des de França, el viatge podia durar diversos dies. La Felicitat va trigar-ne 5.
3: Va arribar a Ravensbrück 5 dies després, el 18 de maig de 1944.
2: Arriba a l'infern. I així ho descriu la mateixa Felicitat Gasa. És la seva veu, el seu testimoni, en l'entrevista que li enregistra la també deportada i combatent antifeixista, la Neus Català. Uns àudios que hem recuperat i que ens cedeix l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona del Fons Neus Català Pallejà.
7: Lo mismo a nosotras, las mujeres, que lleváramos esos cadáveres allá abajo también. Y no lo quisimos hacer, dijimos que no. Y allí vinieron que amenazándonos, ¿eh? que si no íbamos que nos iban a dejar sin comer. Si al final dijimos nosotros, ya no nos dan de comer, ¿qué más da? Total, cuando nos daban una taza de aquello que llamaban sopa, una taza, ¿eh? Nada, para eso no vale la pena, que no nos den nada, es igual, por eso no lo hacemos. Nosotros no arrastramos nuestras camaradas. Y ellos se pusieron furiosos, nos hicieron salir. Yo salí por la ventana para no recibir un latigazo, porque tenía la tía que ya tenía un látigo en la mano, y estaba en la puerta, y a medida que íbamos saliendo, nos hicieron salir, pues latigazo limpio. Yo, como estaba cerca de la ventana, pues me apañé para saltar por la ventana y evité el latigazo. Nos hicieron poner en fila y allí afuera y nadie quiso llevarnos los cadáveres.
1: Tota la maquinària nazi destinada a deshumanitzar les presoneres. I tot i així, elles aferrades al sentiment d'humanitat.

0: Barcelona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat
3: Nutrició amb Laura Crosas.
4: El consum de fruita. Amb els dies calorosos arriben les fruites més fresques, de colors vermells i ataronjats i sabor dolç. Ja podeu trobar al mercat albercocs, navius, cireres, prunes, ogers i préssecs, o també meló, nectarina o síndria. També els últims nespres i maduixes i els primers paraguaians. Però per què és important consumir fruita i verdura? Perquè aporten fibra, vitamines, minerals i antioxidants a la nostra dieta. Són indispensables pel correcte creixement i desenvolupament. Ens prevenen patologies com càncer, malalties neurodegeneratives o cardiovasculars i trastorns digestius. Hidraten pel seu contingut amb aigua i alhora eviten la retenció de líquids. Ajuden a combatre el restrenyiment. Són saciants pel seu contingut en aigua i fibra. Protegeixen enfront el sobrepès i l'obesitat. Aporten poques calories. Desplacen i limiten el consum d'altres aliments processats i menys recomanables com galetes, brioixeria, patates xips, pa blanc o embotit. És per tots aquests beneficis que l'OMS en recomana com a mínim arribar als 600 grams diaris entre fruita i verdura, que serien unes 5 racions al dia i recomanable una de les racions de verdura en cru i una de fruita rica en vitamina C, com taronja, kiwi, llimona o maduixes. No tingueu por de menjar massa fruita. La majoria de la població no arriba ni als mínims recomanats i al final, si consumiu fruita, esteu substituint el consum d'altres aliments menys interessants. Si us costa introduir-la en la vostra alimentació diària, a continuació algunes idees per aconseguir augmentar-ne el seu consum. Poseu un fruiter a la vista perquè sigui fàcil pensar-hi, o prepareu-la i talleu-la a la nevera en un bol, com síndria, meló, pinya, mango o tipus macedònia. Per a les sortides o excursions, escolliu fruita transportable, com plàtan, poma, taronja, cireres o peres. Escolliu segons calendari de temporada per provar diferents varietats. Oferiu-la com a esmorzar, postres, entre hores o a les amanides o altres plats salats. Consumiu-la en altres formats com broquetes de fruita, xips o deshidratada. Feu-ne batuts per la tarda, amb fruita i beguda vegetal o llet. Barregeu-la amb
3: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Sils, deixa un carril tallat direcció França, o també una altra avaria a la C25, en aquest cas a Sant Sadurní, Dos Hermort, deixa també un altre carril tallat direcció Girona, i a banda la C25 a Sant Pere Sallavinera, també la retirada d'un vehicle deixa un carril tallat en sentit Girona. Pel que fa servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que provoca retards en els trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, Pedro

0: A Ceuta i la ministra Cira Rego intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat de la península d'unes 500 nenes. I els bombers de Barcelona han donat per controlar l'incendi de Collserola que ha afectat 54 hectàrees de terreny forestal. El foc s'havia donat per estabilitzat. Ahir al matí s'havien aixecat els confinaments dels barris de Torre, Baró i Ciutat Meridiana. Durant la nit, 10 dotacions han continuat a la zona per tal de mantenir la vigilància i les tasques d'extinció. I unes desenes de persones han participat aquest dimecres a Roda de Berà en el minut de silenci en recórrer les dues paradistes, mare i filla, que van morir després de quedar greument ferides dissabte quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins d'una carpa. L'acte es va fer davant de l'Ajuntament i va decretar, volíem dir, dos dies de dol i també han assistit veïns, regidors de Roda de Berà i de municipis veïns com Creixell i el Vendrell i també el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I un home de 72 anys i de nacionalitat francesa moria ahir a la tarda mentre es banyava a la cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, a la Selva. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat. L'home estava nedant amb un familiar quan es va indisposar. El van treure de l'aigua, ja inconscient, i se li van practicar maniobres de reanimació sense èxit. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany el passat 15 de juny.
1: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Era l'any 1925 quan el músic i compositor català Jaume Teixidor Dalmau composava un pasdoble que s'anomenaria Amparito Roca. Llavors, Jaume Teixidor era el director de la banda de música primitiva de Carlet, a València. I el nom de Carlet, la ciutat de Carlet, ha quedat ja des de llavors lligada totalment a la de Tarragona, perquè l'Amparito Roca, aquest pasdoble, s'ha convertit en l'himne de la Festa Major tarragonina. És un pas doble, i de fet els passos doble acostumen a ser, no?, músiques molt festives que il·lustren històricament les festes majors de mitja Mediterrània, per dir-ho així. El que passa és que darrere de cada peça d'aquestes hi ha tota la seva història, a vegades real, a vegades inventada. Diuen els que han fet història i musicologia i els que han estudiat aquest tipus de qüestions que simplement Jaume Teixidor, el mestre Teixidor, doncs va crear el pas doble, no sabia quin nom posar-li i va fer com una mena de sorteig, entre les seves alumnes, ell era també mestre, bàsicament de noies, doncs entre les seves alumnes, bé, a sorteig va dir, vinga, tu et dius Amparito Roca, doncs vinga, t'ha tocat a tu i el pas doble portarà el teu nom. Clar, això no satisfà aquest afany, no, de marro que tenim els tarragonins i els catalans en general, i llavors, no, la història que corre per Tarragona, i jo crec que amb aquesta ens quedarem, és que Amparito Roca era la querida, del mestre Teixidor. Mira, ho sento, cadascú es fa la pel·lícula que vol.
1: Que la Festa Major, i la veritat és...
0: Per cert, que si voleu un Amparito Roca diferent que per Santa Tecla, aquí estem com a 15 dies escoltant-la a tot i a dret, i al final necessitem versions

0: diferents. Doncs mira, el Teco em va fer aquesta rapejada ben xula, que a més el videoclip és tot un passeig per la Tarragona més popular, més interna. Per tant, si voleu veure Tarragona com si fos un tarragoní més, us recomano que mireu el vídeo del Teco i que gaudiu amb aquest rapejat de l'Amparito Roca. Això passa a Tarragona, però avui no ens mirarem al Malic, que no ha de ser així. Avui buscarem entre tots la millor festa major de Catalunya. Per tant, tothom, necessitem que ens expliqueu les interioritats de la vostra festa i al final les posarem ben boniques amb un llacet. De fet, això ja ho ha fet, la companya, la Laura, de Ràdio Rosselló. I a veure si acabem d'aclarir quina és la millor festa major de Catalunya. Els de Cardedeu diran bé. No, el Jordi jo sé que dirà que és la de Banyoles. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia.
0: Bon dia. Quines històries teniu per Banyoles amb la vostra festa major? Com és?
1: Uf,
0: que són
1: aviam,
0: festes jo... de llac? Us passeu allí tot el dia al llac o què?
1: He intentat... Agafar ser objectiu i intentar no escombrar.
0: Però és que avui no és el dia, avui no és el dia de ser objectiu. No, Jordi, jo crec que avui pots escombrar perfectament.
1: Jo anava a dir, porto tota la setmana escombrant cap a casa, ho faré avui també. Sisplau, avui evidentment he activat tots els meus contactes de Banyoles i els he dit, nois, avui és la nostra, necessito tots els àudios possibles defensant la festa major de Banyoles, però he de dir que n'hi ha uns quants que venen també a generar una miqueta de polèmica. Veurem algun àudio...
0: Rivalitats, o què?
1: Sí, anem a dir rivalitats, anem a dir... Bueno, potser no tant a favor de les festes majors massificades, anem a dir-ho així.
0: Mira, doncs sí, doncs potser no serà... Sí, potser no serà polèmic, perquè potser més d'un dirà jo també penso igual. A veure què passa.
1: Jo, com més gran em faig, més em veureu anar en aquest barco, més em veureu defensant aquests arguments.
0: Sí, passa igual. En fi, avui us preguntem això, quina és la festa major millor de Catalunya? I enviau àudios perquè ja veieu que Banyoles té com a prioritat, surt amb carrereta.
1: Correcte, avui us hem preguntat quina és la millor festa major, i no necessàriament en el sentit de festa, sinó hi ha moltes coses a tenir en compte, des de activitats que es fan, a la programació, a la durada, a l'oci nocturn, evidentment, a la gastronomia, a la participació, a l'ambient, a la... Bueno, hi ha moltes coses a tenir en compte per definir la millor festa major de Catalunya.
0: Clar, estaria bé que ens diguéssiu alguna curiositat, algun acte de festa major que sigui especial per vosaltres o que només passi a casa vostra. Això seria xulo, aquell lloc, aquells actes curiosos.
1: Sí, també és un espai que pot servir per conèixer festes majors o actes curiosos de festes majors a Catalunya.
0: Doncs, Jordi, tot això ho desvelarem. Avui a veure si tenim una mica més de temps, perquè jo intueixo que tindrem molts àudios.
1: Tindrem molts àudios.
0: Sí, ho desvelarem a les 10, però com podem participar ja d'entrada?
1: Us llegim tant a l'Instagram del programa i també tenim el número de WhatsApp del programa, que te'l dic en un segon, és el 696-164-665.
0: Molt bé.
1: Ens podeu enviar àudios i escriure'ns per privats d'Instagram.
0: 696-164-665.
1: Correcte.
0: Molt bé. Doncs, Jordi, ens tornem a parlar cap a les 10, d'acord?
1: Ens parlem. Que vagi
0: gràcies,
1: bé. Fins després.
0: També de ser una leyenda del freestyle. Estàs en la mierda, però tanto va salir guay. Piensa que fritins Tarraco, Amparito Roca, en plan freestyle. Superxulo. Vinga, vas. Passem de música i passem a anunciar els altres continguts del programa d'avui, que també es presenta molt festiu, ja ho veureu.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: I és que dins l'espai Bocins de Cultura, que ens porten des de la Nova de Reus, avui justament parlem, clar, de la festa major, però ho fem des del punt de vista de la música. Per tant, jo us he explicat quatre cosetes de l'Amparito Roca, però evidentment des de Reus ens explicaran altres, músiques que tenen a veure amb diferents festes majors de tot arreu. Canviant totalment de tema, marxarem cap a Torredembarra per conèixer a la Biòtop Marí, que, en fi, ja és un punt d'aquells per visitar, o almenys per conèixer si aneu a aquesta vila marinera. Després, a Premià, anirem de festa també, però de festes de barri. Aquelles festes que cohesionen el veïnat, no?, que tenen un punt més modest però alhora molt sentit. Les festes del barri del Gas, històriques i també, com deien, molt emotives. Farem un tomet per Montbrió del Camp, sabrem com és Montbrió, si és que hi hem de passar tot un dia allà, això és aquí al Baix Camp, i acabarem amb l'espai de cuina que ens durà cap a Vic, amb el testimoni d'una persona que va passar de cuinar a casa seva a tenir un negoci de restauració. Sabrem com va ser aquest canvi de fogons. Per altra banda, tot això que dèiem de la festa major, de la millor de Catalunya, doncs això, des de Ràdio Rosselló ens han preparat un reportatge xulo que arribarà a les 10 del matí. I ja més enllà de la festa major, perdoneu, però el primer tema del dia ens obligarà més o menys a posar-nos seriosos, perquè parlarem de qui paga els desperfectes dels aiguats d'aquests dies, els aiguats i les granissades d'aquests dies, eh? Com ho veuen tot plegat les companyies d'assegurances. Això, des d'ara i fins a les 11 del matí. Benvinguts a l'Obert per Vacances d'avui dijous.
2: Obert per Vacances.

0: Doncs mentre intentem accedir o començar als continguts, el que fem és fer la ronda d'actualitat, que això és el que obre cada dia el programa, amb connexió amb diferents emissores de Catalunya, amb diferents territoris. Avui el primer que fem, com sempre, és saludar el Pau Villafañe, des de Girona FM. Pau, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Endavant amb la primera notícia, perquè tinc l'ordinador bloquejat.
1: Cap problema. Us expliquem que ha mort un banyista, en aquest cas, a la Cala d'Escodolà, a Tossa de Mar, i és un home de 72 anys i de nacionalitat francesa que va morir aquest dimecres a la tarda mentre estava a l'aigua amb un familiar i es va mostrar indisposat. El van treure de l'aigua ja inconscient i se li van practicar maniobres de reanimació cardiopulmonar que van resultar infructuoses. En el moment dels fets, el Servei de Vigilància i Socorrisme ja havia finalitzat, tot i que durant el dia havia onejat la bandera verda. 21 persones han mort ofegades a la platja des que va començar oficialment la temporada de bany ja el 15 de juny.
0: Per altra banda, us expliquem també des de Girona que desmantellen un tancat il·legal amb galls destinats a baralles d'una zona boscosa a Girona.
1: A la policia municipal i els Mossos d'Esquadra van dur a terme un dispositiu aquest dimarts en una zona boscosa de Girona Est, on es van acabar intervenint 4 exemplars adults i 3 cries que presumptament havien de servir com animals per baralles, una pràctica prohibida. Per això els agents han obert ara una investigació per intentar identificar els responsables i propietaris de les bèsties. Mentrestant, els animals han estat comissats i estan sota la tutela de l'Ajuntament i es troben en observació veterinària en espera de les diligències policials.
0: L'Acústica enceta la 23a edició amb la previsió de superar els 100.000 espectadors en 4 dies.
1: El Festival de Figueres comença aquest dijous, avui al vespre, amb la programació d'aquesta 23a edició, amb l'objectiu que la mostra es mantingui com un dels aparadors musicals del país, amb una 30ena d'actuacions i pràcticament totes gratuïtes. De fet, l'únic concert de pagament serà l'inaugural, que reviurà els 50 anys dels mítics concerts que va fer Lluís Llach al Palau d'Esports de Barcelona, reinterpretat per diversos artistes. Xavier Pasqual és el director de l'Acústica.
2: En 4 dies convertirem a Figueres amb un gran espai escènic on hi haurà 3 escenaris, 3 zones gastronòmiques, amb una ciutat doncs, que s'acabarà convertint en aquest aparador musical del país i on el recorregut està molt bé perquè els escenaris i totes les zones estan molt properes entre elles, és a dir, que estan a minuts.
1: A banda d'aquesta actuació, la programació d'aquest dijous a la nit es concentrarà a l'escenari de la plaça de Catalunya amb Quim Mandador, líder de Sant Treit, Iseo i Dodo Sound i DJ Alegre.
0: Amb aquest apunt cultural tanquem la connexió amb Terres Gironines. Pau Villafañe, moltes, moltes gràcies. Fins demà.
1: A vosaltres, fins demà.
0: I des de Barcelona, en tot cas des de Cugat Ràdio, el que fem avui és saludar l'Eva Garrido, que agafa el relleu de la Tina Forés. No ens vam poder acomiadar ahir, però vaja, ja li vam desitjar en privat bones vacances a la Tina. Eva Garrido, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Vinga, ens posem seriosos per començar, perquè us diem que han estat, que estan estat crític un jove que s'ha precipitat per un balcó al Raval quan intentava fugir dels Mossos.
3: Un jove ha resultat ferit crític en precipitar-se per un balcó al Raval de Barcelona quan intentava fugir dels Mossos d'Esquadra. Ha avançat el diari Ara i ha confirmat el cos de Mossos. La víctima té un ordre d'allunyament respecte a la seva mare i s'havia presentat al domicili familiar amb una actitud violenta. La família havia avisat la policia i quan els agents hi han arribat s'ha precipitat pel balcó. Els fets han tingut lloc al carrer del Tigre, cap a 5:45 de la tarda d'aquest dimecres.
0: Per altra banda, us expliquem també que la Masia de Viladrau, on va néixer el bandoler Serrallonga, obté el permís d'obres i engeguen, per tant, una campanya de finançament.
3: La Masia, la Sala de Viladrau, a Osona, la casa on va néixer el bandoler Serrallonga, ja té els permisos d'obra per començar a fer-hi obres després de 17 mesos de tramitacions. Marta Lloret, coneguda com a la caçadora de masies a les xarxes socials, vol rehabilitar-la i donar-li una nova vida com a seu de la Fundació Mas i Terra i com a espai de divulgació d'aquest patrimoni. Ara fan una nova crida per finançar una obra d'emergència i aconseguir restaurar aquesta casa de 4 plantes reconeguda com a bé cultural d'interès nacional. En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Lloret explica que cal intervenir la coberta o la casa caurà.
4: Jo em sento responsable d'aquesta casa ara mateix. Cada vegada que enfilo el camí fins a la sala, en el revolt, primer revolt que es veu, miro a veure si encara està igual, a veure si ha caigut alguna cosa. I la veritat és que tinc una certa angoixa, no?, de que algun dia me la pugui trobar caiguda.
3: L'obra costarà 91.000 euros i, tot i que demanaran una subvenció, han d'assumir un 30% del cost.
0: i un col·lectiu rescata rètols en perill a Sabadell.
3: Doncs sí, encara parlant així de patrimoni, no? A Sabadell, al Vallès Occidental, el col·lectiu Patrimoni Gràfic ha optat per intentar que rètols dels establiments de la ciutat no caïn en l'oblit. I des de fa un any s'han proposat salvar els rètols de botigues amb solera, rètols de botigues doncs, que hi ha a la ciutat, i la majoria coincideix que són botigues que tanquen. Aquest mes de setembre exposaran part del patrimoni rescatat al Museu d'Art de Sabadell. Quan aquest col·lectiu detecta que hi ha un establiment a punt de tancar o que té la intenció de canviar els seus rètols per uns de més moderns, demanen permís als amos per poder-los despenjar. Fa un parell d'anys ja Patrimoni Gràfic Sabadell va fer una exposició en què va reunir més de 200 cartells que havia salvat d'acabar trinxats a la brossa.
0: Ai, doncs també té una entrevista tot plegat, això, eh? Mira, llàstima, ho estic apuntant, llàstima que la setmana que ve se'ns acaba l'Uber ja i no sé si tindrem temps d'ampliar totes aquestes notícies que donarien per fer una bona xerrada. Moltíssimes gràcies per tota aquesta informació des de Cugat. Eva Garrido, una abraçada.
3: Molt bon dia.
0: Bon dia. Cap a Lleida que anem. A M1FM saludem l'Arnau Vilà. Arnau, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Mira, comencem explicant-vos que els Mossos investiguen un robatori a punta de pistola en un supermercat del carrer Pallars, al Clot. Això és molt a prop del parc sobre les vies.
5: Els fets van passar la nit de dimarts a dimecres quan un home va entrar a la botiga, va agafar una beguda energètica i, en arribar a la caixa, va treure una pistola i va amenaçar un dels treballadors perquè li donés els diners. La salva dura menys d'un minut i no va haver ferits. L'autor, amb gorra i ulleres de sol, però amb la cara descoberta, va fugir amb el botí. I els Mossos investiguen ara el cas i analitzen les càmeres de seguretat per intentar identificar-lo. El robatori es produeix pocs dies després dels greus aldarulls en aquesta zona, al parc sobre les vies, entre joves magrebins i membres de la comunitat pakistanesa. Arran d'aquells incidents, Mossos Guàrdia Urbana han reforçat la vigilància del Clot a Balàfia i Pardinyes, però, de moment, no hi ha cap relació confirmada entre els aldarulls i aquest robatori.
0: I, per altra banda, us diem que l'efecte frontera dispara les vendes de tabac a la demarcació de Lleida. Entre gener i juny s'han venut més de 17 milions de paquets de cigarretes. Això és un 9,35% més que el mateix període de l'any passat.
5: Encara així, també et dic, Núria, que els estanquers avisen que això no vol dir que els hidratants fumen més, ja que bona part de l'increment s'explica pels compradors, s'explica pels compradors francesos, no, que travessen la frontera per trobar preus més baixos. De fet, a Lleida un paquet costa de mitja 6,25 euros, mentre que a França ronda els 13 euros, és a dir, més del doble. Per això, segons el gremi d'estanquers, doncs molts clients francesos aprofiten per comprar grans quantitats a la demarcació de Lleida. Tot i aquest repunt, el gremi recorda que la tendència a llarg termini continua sent a la baixa. Des del 2009, la venda de paquets ha caigut més d'un 44% a la demarcació de Lleida, i el sector també alerta del creixement de nous productes com els vapejadors i les bosses de nicotina, i reclama més control sobre la seva comercialització.
0: De tabac en sentirem a parlar, em sembla, en els darrers dies. Sí, sí. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà, des d'Amunt. Una abraçada.
5: A vosaltres, que vagi bé.
0: I ara sí, tanquem la ronda a casa amb la Marina Pérez-Gon. Marina, bon dia.
6: Bon dia.
0: Mira, la Generalitat ha expressat el seu condol per la mort que coneixíem ahir de dues dones. Van quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà. Això va ser quan la tempesta de dissabte.
6: Doncs sí, seguim una miqueta amb la ressaca d'aquests dies de tempesta. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar les alerts si hi ha preguntes a la sessió de control o a la Comissió d'Interior.
7: Els que aconsellen prendre una decisió. És com ha de ser. Jo crec que, i en fi, amb la consellera compartim aquesta visió, ningú entendria que les alert es convertís en una eina de conveniència política. Ha de ser una eina amb criteris tècnics i que en cada moment aconselli com actuar. I aquesta és la posició del govern i la que mantenim i mantindrem, reiterant que efectivament doncs, lamentem, i des del govern, això ho deia el president, la consternació doncs, per aquestes dues víctimes.
6: La consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Panenque, ha demanat que les alert, com sentíem, no es converteixi en una eina de conveniència política. En una roda de premsa, el dimecres, des del Departament d'Interior, Panenque ha tornat a defensar que no s'activés aquestes alertes pels aiguats de Tarragona i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Paral·lelament, unes desenes de persones van assistir ahir a la tarda al minut de silenci en record de la mare i la filla que van morir.
0: Passem a altres notícies i en aquest sentit us hem de lamentar, vaja, la mort d'una persona, jo crec que molt apreciada i molt estimada al territori, l'antropòleg Joan Prat i Carós.
6: Doncs sí, l'antropòleg de renom Joan Prat i Carós, catedràtic emèrit de la Universitat Rovira i Virgili, que va morir ahir 25 d'agost del 2026, ahir no, dimarts, a l'edat de 79 anys. Prat va ser el fundador del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social de la Universitat de Tarragona, on va exercir una tasca docent marcada per la passió, el compromís i un mestratge molt estimat pels seus alumnes. I hem de comentar també una altra notícia, un últim apunt, Núria, sí. I és que el grup veïnal No al Valdogrin ha anunciat que ha presentat una denúncia a Fiscalia per presumptes irregularitats administratives en la tramitació de la planta de piròlisi de residus plàstics que l'empresa Valdogrin vol construir a la Selva del Camp, al Baix Camp. L'escrit l'han presentat conjuntament amb Ecologistes en Acció.
0: Doncs moltes gràcies, Marina. Ens veiem. Vaja, queda't per aquí, no? Marina?
6: Ens escoltem.
0: Ens escoltem més aviat, sí. Gràcies, Marina Pérez Gauta, portant la punta també de notícies tarragonines per tancar, ara sí, la ronda d'actualitat.
8: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: I seguim parlant, seguim amb la ressaca, com es diu en termes mariners, dels aiguats d'aquests dies. I és que les tempestes que hem patit han provocat danys en habitatges, en vehicles, en baixos de locals, en altres edificacions. Tot això ha incrementat la feina de les assegurances. Avui volem parlar sobre com ho han viscut des del punt de vista de les assegurances i ho fem amb Joan Sancho, director de sucursal de MGS Tarragona, per saber com es tramiten aquests sinistres, què cobreixen les assegurances, com el canvi climàtic està obligant el sector a adaptar-se amb noves clàusules, que tinguin en compte aquests episodis meteorològics que cada vegada són més extrems i causen més incidències. Una entrevista que condueix des de M1 Ràdio, M1 FM, l'Arnau Vilà. Arnau, hola de nou.
1: Hola de nou, Núria.
0: Aquí a Lleida en sabeu molt. Vaja, el tema de les assegurances ja és una eina recurrent, no?, per quan, pels pagesos, per totes les incidències que hi ha quan la fruita se'ls fa malbé, no?,
1: meteorològics. Sempre s'ha d'estar pendent, sempre. Sigui l'època de l'any que sigui. Sempre.
0: El que passa és que avui potser volem tractar no només des del punt de vista agrari, sinó també des del punt de vista casolà o fins i tot de baixos inundats de locals de restauració, per dir alguna cosa.
1: Sí, en el punt de vista, més d'habitatge, de tema urbà, no? Al final, coses que poden afectar a tothom. I com deies, doncs, anem a parlar amb el Joan Sancho, que és el director de sucursal de MGS Tarragona, el qual ja saludo. Joan, benvingut a l'Obert per Vacances.
2: Hola, bon dia, Arnau.
1: Primer de tot, anem pel començament. M'agradaria, no?, que féssim com una radiografia, explicar una mica, no?, com és l'origen a l'hora de posar-nos en un sinistre, no?, diguéssim, d'una cosa que s'ha malmès, quan passa algo, per a parlar així, quan passa alguna cosa. I el primer que et volia preguntar, Joan, és això, no?, que és quan una persona pateix danys a casa seva. Poso un exemple que és molt recurrent aquests últims dies, per una tempesta, és a dir, quan una persona pateix danys a casa seva per una tempesta, quin és el primer pas que ha de fer, a part d'entrar en pànic, perquè és que ja m'ho imagino, inclús a mi em passaria el mateix, no? Primer ja estaries, ostres, no ho sé si això ho cobreix, si això sí que ho cobreix, fins quan em cobreix, diguéssim, que què s'ha de fer per a combatre una mica aquest pànic inicial un cop passa el sinistre?
2: Primer, permetem fer un aclariment, només no sóc director de sucursal, director de sucursal és el company Jonathan Ramos, sóc director de subscripció, sóc analista de riscos. En quant a quan tenim un sinistre, el primer que hem de fer, el primer sempre és aminorar els desperfectes que hi hagin. Si tenim coses que estan mullant-se i podem salvar-les, salvar-les, perquè és important de cara a la gestió del sinistre. Després hem de documentar el que ha passat, fer fotos. O sigui, és una cosa que actualment estem amb això de les xarxes, no? Pues fem fotos de tot el que hem fet i després ens posem en contacte amb el nostre agent o amb la companyia per donar informació i gestionar l'alta del sinistre. Això sempre és el principal.
1: Clar, i per exemple, ja en el cas de les tempestes, quins són els danys que us esteu trobant més sovint aquests dies? Vull dir, segurament hi hagi alguna afectació comuna o és tot a casos aïllats i diferents l'un de l'altre?
2: Bueno, si parles de Tarragona, aquí hem tingut una pedregada de llums impressionant. La pedra cada vegada més en aquests 30 darrers anys s'ha convertit en un mal important amb cotxes i també amb vivendes. Inundacions, evidentment, són recurrents cada vegada més, és un altre dels mals que hi ha, i una cosa que ens ha vingut de nou són els mals per vents no usuals, no sostinguts, sinó aquests vents tropicals que estan afectant zones com Tarragona ciutat que no estan avesades a tenir vent.
1: Clar, ara sí que vull entrar més en matèria perquè comentàvem, no?, dies anteriors i m'informava i veia que sobretot en el món de les assegurances us preocupa precisament el canvi climàtic. O sigui, es diu de que els sinistres poden agafar noves avaluacions, hi ha diferents ordenances i que això doncs, us preocupa a vosaltres perquè cada cop pot ser que hi hagi més catàstrofes naturals. M'explica'm una mica més això, dic, com ho esteu vivint des de dins i quina és aquesta preocupació.
2: El món assegurador ha canviat molt respecte a la climatologia en aquests últims 20 anys perquè m'ha hagut d'adequar les assegurances. O sigui, fa 30 anys cobríem els sinistres per vent a partir de 110-120 km per hora. eren ben sostinguts, amb zones de la costa de l'Ebre, per exemple, fa molt de vent, a 100 km per hora no és res. Hem hagut de baixar els límits a 80 km per hora perquè a Tarragona ciutat 80 km fa mal, a llocs on no fa vent, Barcelona, 80 km fa mal, a Lleida 80 km fa mal. Hem afegit noves cobertures a les assegurances de cotxe, per exemple, amb les pedregades, que ara pots contractar a banda del tot risc. Hem tornat a incloure garanties com les filtracions, les goteres en castellà, que s'havien tret de les assegurances fa 40 anys. I llavors també està hagut d'adequar o readequar les primes, el que paguem, perquè a diferència del consorci, que és l'Estat, quan l'asseguradora estatal que es fa càrrec de les inundacions, una asseguradora el que ha de fer és assignar a cada zona un preu de l'assegurança segons la sinistralitat.
1: Clar, i en aquest sentit, hi ha hagut algun moment, algun any, que hagi canviat tota aquesta ordenança en el món de les assegurances? Evidentment, si me'n vaig a efectes climatològics, hauré de parlar de la Dana de València, no? Dic, per exemple, després de la Dana ha canviat molt la cosa, se us ha avisat, se us ha donat algun toc de dir ep, que canviaran les coses en els pròxims anys, que això pot passar aquí a Catalunya, al nostre territori, vull dir, hi ha hagut algun fenomen o algun moment que us hagi provocat aquest canvi?
2: Actualment estem a l'expectativa de veure què passarà. La Dana és un abans i un després respecte de que és el primer any, de que realment fa molt de mal a nivell econòmic, el consorci, que és la pedra dura de l'assegurament a l'Estat espanyol. O sigui, el consorci a la Dana de València va pagar més de 5.000 milions d'euros. Això és set vegades el que recauda anualment, imagineu-se. I ja veníem del terratrèmol de Lorca, que també va assumir el consorci, i ja veníem d'aquests episodis que estan cada dos per tres. I la Dana de València no va ser un tema generalitzat, va ser comarcal. O sigui, llavors, què passarà? No ho sabem. O sigui, tot això repercutirà a la llarga, segurament que el consorci haurà d'augmentar tarifes i les companyies. És possible que també haguem d'augmentar tarifes en algun lloc on les pedregades, les ventades estan fent realment molt de mal.
1: Vale, fantàstic, Joan. I ara volia preguntar una mica això del consorci, no? Hem mencionat el Consorci de Compensació d'Assegurances. Em agradaria, Joan, que ens fessis com una explicació i quina diferència hi ha, diguéssim, entre el que és el consorci i el que és l'asseguradora.
2: El consorci és una entitat de l'Estat que funciona com una companyia asseguradora. Nosaltres, quan paguem una pòlissa d'assegurances, paguem, en veritat, dues assegurances diferents. Va. Paguem l'assegurança de la teua asseguradora i paguem la del consorci. El consorci, si és, per exemple, amb cotxes, ens cobreix la sinistralitat per inundació i també ens cobreix la sinistralitat que ens podria causar, per exemple, un vehicle que no estigués assegurat. Quan ens xoca un vehicle que no té assegurança, això ho paga el consorci. El consorci ens cobreix a tot risc si tenim, com a mínim, les garanties de vidres al vehicle. O sigui, si se t'ha inundat el vehicle en aquest episodi que ha hagut a Tarragona aquestes dilluns i tens garanties de tercers més vidres, pots reclamar al consorci per tot risc que et pagaran la indemnització o la reparació, si és possible, del cotxe.
1: Yeah.
2: Amb edificis funciona igual. El consorci te dona unes cobertures, inundacions, vents superiors a més de 135 km per hora, catàstrofes tipus terratrèmols, etc. Les companyies donen les cobertures que tu hagis contractat i el consorci té les seues que són totalment diferenciades. De vegades també el consorci analitza que si diu, per exemple, això que ha passat a Tarragona aquesta setmana és algo extraordinari, llavors el que passa és que el consorci assumeix tot el cost, indemnitza els assegurats o indemnitza les asseguradores per la part que han avançat. No sé si això explica més o menys.
1: Sí, no, totalment. A més, Joan, diguéssim que se m'acaba de venir un exemple que et volia preguntar. És, diguéssim que per a fer el símil i establir un paral·lelisme seria com la sanitat pública, la seguretat social i la sanitat privada, podria dir, amb les companyies d'assegurances i el consorci.
2: Ben bé no, perquè donen la sanitat pública i la privada donen pràcticament les mateixes garanties. No? En canvi, quan tu contractes una assegurança, hi ha coses que la teua companyia no dona, com és la inundació. O sigui, si tu tens Si tu tens el cotxe i entres en una avinguda que està inundada i et quedes allí en pana, això està cobert pel consorci com a inundació. I l'asseguradora no t'hauria de donar cobertura perquè és inundació.
1: Vale. Fantàstic. I quina relació teniu les empreses amb el consorci? És a dir, en quines coses coopereu, en quines no? Manteniu reunions quan hi ha una cosa, diguéssim, que força greu que afecta a una població més generalitzada o és clau territori? Com va aquestes sinergies?
2: Amb el consorci tenim línies de col·laboració. Per exemple, tu que estàs a Lleida, tenim un pool, una companyia asseguradora que està formada per un conjunt de companyies, un pool, més el consorci, que és Agroseguro, i donem cobertures asseguradores als cultius. No? Quan hi ha sinistres així bestials, tipus València, el que fem és normalment una junta, un comitè de gestió per a coordinar-nos. De vegades el consorci ens demana ajuda per la valoració, peritació dels sinistres. De vegades parlem d'aquest conjunt de sinistralitat o d'afectacions que hi ha hagut en una zona, si ho ha d'assumir el consorci o no, o quines coses assumim nosaltres i assumir el consorci. I sempre, quan el consorci entra en funcionament, nosaltres li hem de facilitar la informació perquè el consorci no té les pòlisses. Nosaltres li hem de facilitar al client a l'hora d'haver una incidència.
1: I, per exemple, un altre tema és el tema de les apagades. No? Clar, t'havia parlat de la Dana, però segurament aquest fet també va dur a deixar algun sinistre o va dur a deixar pèrdues econòmiques. Dic, s'ha gestionat igual? També forma part de casos extraordinaris que estan passant últimament que preocupen a les assegurances? Vull dir, què me'n pots dir sobre aquesta famosa apagada del mes d'abril de l'any passat?
2: Vale. L'apagada no té res a veure amb la climatologia, és un accident elèctric, que encara me penso que no tenim una explicació clara, no?
1: Vale.
2: Llavors, clar, si tu tens una garantia de danys elèctrics, el teu va afectar principalment edificis, si tens una garantia de danys elèctrics a la teva assegurança, normalment quasi totes les cobertures de totes les companyies te garanteixen una indemnització si estàs més de 6 hores sense llum,
1: vale,
2: sense avís previ, com va ser, i et paguen els desperfectes a nivell frigorífic, refrigeració, congelació que puguis tenir.
1: Diguéssim que també preocupa pel futur, us heu plantejat, no?, que el nivell energètic també pugui ser un problema i un mal de cap per les assegurances?
2: No estaria dins del mateix camí, però l'electricitat és un problema perquè ens estem electrificant socialment.
1: Vale.
2: O sigui,
1: bona.
2: Tenim, sí, és veritat. O sigui, tenim la quantitat, per posar un exemple, la quantitat de sinistres d'incendi a les llars o a les indústries que teníem fa 30 anys era inferior a la que teníem actualment. Actualment tenim incendis perquè sobrecarreguem la instal·lació elèctrica de la vivenda posant-hi tots els mòbils de càrrega, les tablets, els ordinadors que tenim connectats. Estem sobrecarregant una instal·lació que potser no està pensada per això. Tenim vehicles elèctrics que es cremen, ja tots ho sabeu, igualment que es cremen aquests vehicles elèctrics, es cremen les carretilles elèctriques, els toros de les indústries i, a més, les zones de càrrega elèctrica d'aquests vehicles les posem als magatzems on no estan vigilats. Posem a carregar tota aquesta maquinària quan estem dormint amb la qual cosa, quan ens donem compte de l'incendi, és perquè té unes magnituds que nosaltres no podem evitar. Això ha encarit. No ho hem vist, no ho hem detectat, perquè no ha encarit molt, però ha encarit, evidentment, les tarifes i ens està fent controlar molt, molt, molt què contractem quan contractem, sobretot, indústries, com estan dissenyades, les tèxtils, les de fusta, les de paper.
0: Joan, a nivell particular, ja per anar tancant l'entrevista, mira, ara comentàveu això de la gran apagada que hi va haver, dius, bé, per exemple, doncs, els electrodomèstics afectats, la nevera i tal, que és un clàssic, no? Diu, això ho cobreix. M'has fet pensar en la nevera. Fins i tot hi havia persones que es van poder, doncs, reclamar l'import del menjar que s'havia fet malbé, que tenint des de la nevera s'havia fet malbé. I això em porta a preguntar-te, Clar, no podem estar al cas de totes les clàusules que té la nostra assegurança, no? O sigui, quins consells donaries a l'hora de contractar una assegurança de la llar o qualsevol tipus? Bueno, en aquest cas estem parlant d'assegurances de la llar més aviat, no? A nivell particular. Quins consells donaries? Perquè ens trobem moltes vegades amb aquell pànic que deia l'Arnau al començament de l'entrevista, de dir, és que no sé què cobreix la meva assegurança. Volem la casa assegurada, però signem i no sabem ben bé el què, no? Anem una mica venuts i només ens en preocupem quan tenim el problema i llavors és com un mal de cap i una negociació. Quins consells donem a l'hora de contractar una assegurança?
2: L'assegurança a l'hora de contractar hem de tenir dues coses en ment, que és una, lo gran mal, i l'altra, lo petit mal. O sigui, què volem? Si tens un incendi, una inundació, si et crema la casa, si tens aquestes inundacions que valen 20, 30, 40 mil euros, vols tenir una cobertura total, doncs llavors el que has de fer és assegurar-te bé els capitals. Quan val reconstruir aquella vivenda, quan val tot el que tenim a dins, que tenim tota la nostra roba, electrodomèstics, mobiliari, etc. Això normalment la gent no ho té present, no li dona importància.
0: Perquè no penses que et passarà, no? No penses que t'ha de passar, Joan. Perquè no penses que t'ha de passar, com t'has de pensar que se t'ha de cremar la casa.
2: Sí, l'assegures bé quan ha passat alguna cosa a prop teu, no? Llavors valorem això i si volem baixar cost, potser agafem i traiem garanties, perquè què volem? Que ens paguin el sinistre de 300 euros del congelador o volem que ens reconstrueixin la casa si es crema? La dualitat, aquí hi ha una dualitat, hi ha gent que li dona molta importància a reconstruir la vivenda i a lo millor diu, mira, jo vull assegurança només de les parets. I em cobrirà, evidentment, te cobreix mals per aigua, etc. i el contingut l'és igual. Hi ha gent que vol tot, si se li tenen com vida de 13,50 euros, vol que se li repari aquells 13,50 euros. Això és part, se menja una part del que paguem, per la totalitat, no? Per les parets. O sigui, hem de fer una dualitat. El millor que seria estar superben assegurats, però té un cost que habitualment, socialment, no volem assumir de mitjana al mercat. No sé si això contestarà.
1: Crec que ens ha quedat bastant clar, Núria. Vull dir, hem fet una radiografia general amb el Joan Sancho de MGS a Tarragona. Avui parlant de les assegurances, Núria, potser a veure si ens sentim més protegits a partir d'ara.
0: És tot un món i no els volíem. Evidentment, són protagonistes i tenen molta feina aquests dies arran dels episodis que hi ha hagut meteorològics. Moltíssimes gràcies, Joan, per atendre'ns.
2: A vosaltres. Merci. Gràcies. Bon dia.
0: I moltes gràcies, Arnau Vilà, des d'Imun FM, per l'entrevista. Una abraçada.
1: Un plaer, Núria.
0: Una abraçada, company. Canviem de tema, anem avançant d'un aspecte a l'altre. Avui la festa major serà una mica... Les festes majors seran l'eix vertebrador de programa. I ens coincideix amb que els dijous tenim aquest lliurament del Bocins de Cultura, el podcast que ens fan des de la nova ràdio de Reus. De festes majors, de cultura popular, ens ve al cap sempre que parlem o que pensem els diables, els gegants, tots els animals, per exemple, del seguici festiu, el bestiari o altres elements del seguici festiu. Res tindria sentit si no fos perquè va acompanyat de música. Us imagineu? Una festa major sense música? Què és inimaginable? Doncs avui, al Bocins de Cultura, els companys de la nova ràdio de Reus, el David Fernández concretament, ens parla sobre la música de la festa.

0: La música és un dels grans elements de la cultura popular catalana i una manera d'entendre la festa. Un so que acompanya cercaviles, balls, seguicis i celebracions i que durant generacions ha format part de la memòria col·lectiva. I és que els acompanyaments musicals han estat presents en les celebracions festives des de fa segles. Gerard Puget és músic i estudiós de cultura popular.
1: L'origen de les formacions tradicionals jo crec que rau en l'acompanyament de moments especials dins de la societat. Pensant en els moments precorpus, les entrades dels reis, les entrades dels emperadors sempre tenien un seguici, no entès festiu com el que tenim ara, sinó de representació de la ciutat. La persona central sempre requeria un punt d'enfatització que segurament anava acompanyat de música amb els instruments que en aquella època eren la música tradicional o la música popular o la música que existia en aquell moment amb el repertori que hi havia en aquest moment. Aquest acompanyament musical jo crec que és l'origen dels acompanyaments musicals que van tenir a les processons de Corpus. Vull dir que més o menys van agafar el mateix model substituint l'emperador o el rei per la divinitat.
0: La música no només marca el ritme de la festa, també anuncia que alguna cosa està passant, acompanya els participants i dona identitat a cada celebració. I entre tots aquests sons, n'hi ha un que s'ha convertit en especialment representatiu de la nostra cultura popular, el de la gralla.
1: El paper de la gralla realment és fonamental dins de la història de la música catalana. Un grup de grallers feia des de les matinades, des de despertar la gent quan estava dormint el dia de festa major, feia l'anada ofici, feia el concert vermut, feia la tarda la processó i a la nit feia el ball. Amb el pas del temps, cada vegada, i sobretot també lligat amb l'arribada de la ràdio, nous ritmes i noves influències arribaven i el paper de la gralla es va haver d'adaptar. Per això comencen a aparèixer a principis del segle passat les gralles baixes, que agafen un altre tipus de tessitura, les gralles dolces, per poder fer un repertori molt, molt més ric.
0: Però la música festiva no sempre sona igual. Al llarg dels temps, les formacions s'han anat adaptant als instruments disponibles, als diferents tipus de celebració i també a les noves maneres d'entendre la música tradicional.
1: La gralla forma part d'una família molt més àmplia d'instruments tradicionals. Podem trobar el flabiol i el tamborí, el sac de gemecs, la tarota, la gralla amb les seves versions, la gralla seca, la gralla dolça, la gralla de quatre claus, la gralla subbaixa fins i tot, que és un instrument molt, molt novedós, i també podem trobar part de la percussió, no? Els timbals de cordes, els timbals fondos, que normalment acompanyen les manifestacions de foc, i després potser altres instruments tradicionals que no tenen tanta volada o que no es veuen, com per exemple la viola de roda. Els gegants originalment anaven amb flabiol i tamborí. Amb l'aparició del sac de gemecs, el flabiol i el sac de gemecs fan la mitja cobla. Després tenim la cobla de tres quartans, que s'hi afegeix la tarota, que és una xirimia. És el precursor del tible i de la tenora, la tarota, i que seria una mena de gralla llarga. I després ja ampliant aquesta formació, aquest nucli de flabiol, tamborí, sac de gemecs i tarota, ampliant amb sacabuig, que és el pare del trombó, i amb altres instruments també de metall o fins i tot amb instruments de percussió, el timbal fondo, formen les cobles de ministrers, que serien els pares o les mares de les cobles de sardanes que tenim avui dia.
0: Amb el pas dels temps, els músics han recuperat repertoris i també han incorporat músiques de nova creació.
1: Molt del material i molts instruments havien desaparegut. Durant la Guerra Civil es va cremar molts arxius, instruments que van desaparèixer. En el moment de la represa s'havia de treballar amb el que es tenia. De repertori, doncs es tenia el que es tenia. Des dels anys 90 cap aquí s'han hagut de fer recerques i s'han trobat repertoris. Moltes vegades trobem 8 compassos o 4, i a partir d'aquí es pot construir, es pot desenvolupar una melodia que és que potser la que trobem avui dia. Això no vol dir que la música tradicional i la música popular és la que corre de boca a orella. I potser amb aquesta transmissió es perdia alguna nota o s'afegia algun compàs. Les músiques a vegades s'assemblen, no són les mateixes, tenen variacions, però sí que tenen un mateix origen. Tot allò que es recupera, si no hi ha una melodia que ja es té, sí que es mira de fer un repertori propi per marcar el caràcter i la genuïnitat de cada element.
0: L'auge de les escoles de música tradicional demostra que aquests instruments continuen sent un patrimoni ben viu. Mentre hi hagi músics i comunitats que els mantinguin, aquests sons seguiran formant part de la festa i de la nostra memòria col·lectiva.
2: Doncs fins aquí el Bocins de Cultura. Aquests sons que té, és veritat, eh? No només la Festa Major entra per la vista, sinó que entra moltes vegades i així ha de ser per l'oïda. Vinga, va, que després de parlar de la Festa Major des del punt de vista musical amb la nova ràdio de Reus i aquest reportatge del David Fernández, el que fem és marxar cap a Torredembarra. I seguim parlant de platges. Ho hem fet des de diferents àmbits. Hem conegut de prop la feina dels socorristes, per exemple. Us hem convidat a nedar entre tonyines, però avui anirem una mica més profuns. Avui farem una immersió i coneixerem un punt únic al món, el gran biòtop de Torredembarra. Connectem, doncs, amb Ona Latorre. Saludem la companya Raquel Martínez. Raquel, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
2: Bon dia. Em sembla que el biòtop ja, any rere any, no, l'obert per vacances, més o menys en parlem, perquè és referència.
3: Sí, i és perquè volem fer-ne una evolució, volem fer seguiment perquè està donant uns resultats que tenen fascinats a molts dels, diguem, impulsors i també a molts científics d'arreu. I bé, avui ho farem de la mà de la Iranzu Ganuza, que és oceanògrafa de l'Associació Natural Arrif. Per tant, li donem la benvinguda. Molt bon dia, Iranzu.
4: Hola, molt bon dia.
3: Per situar els oients, per si no els hi sona això del biòtop, explicarem que és una gran muntanya submarina que està feta de carbonat càlcic. És un escull artificial, però fet de material natural i és un atractiu no només pels submarinistes, sinó, com dèiem, també pels científics, perquè estan passant coses allà al biòtop i la Iranzu ens ho pot resumir. Com ens pots descriure què és el biòtop i què està passant allà?
4: Sí, claro, encantada. Bueno, moltes gràcies per convidar-me una vegada més. I el biòtop, como bien ha resumido Raquel, és una muntanya, és una infraestructura azul. Per hacernos una idea de les dimensions, són 90 por 60 por 22 metros de altura. Per hacerlo un poco más real, ¿no?, para que sea visible para nosotros, de base hace un campo de fútbol, imaginémonos el Camp Nou, y de altura es un edificio de 4 plantas. Y esta gran infraestructura la tenemos a una milla y media del litoral de Torredembarra.
3: I decíamos que això, que està evolucionant, perquè des que es va plantar aquesta roca, aquest carbonat càlcic, que milers d'anys enrere ja havia format part del mar, no?, i que estan unes canteres, estan succeint moltes, bé, una sèrie de situacions, no?, que des de la biologia esteu observant i registrant.
4: Eso es, sí. El biotop ya lleva 3 añitos sumergido. Terminó la obra en abril del 23 y estamos anonadados realmente por la respuesta de la naturaleza. Aquí la gran protagonista siempre es la naturaleza. Al fin y al cabo, nosotros lo que hemos hecho es imitarla, ¿sí? Utilizamos este compuesto, el carbonato de calcio, que viene de una cantera del Belvei, ¿sí?, que antes era coral. Estamos hablando de la época del Mioceno, 25 millones de años. Entonces es devolverle al mar lo que un día fue del mar. Y entonces el mar lo reconoce como suyo. Y es por eso que la proliferación, ¿no?, de esta vida es tan acelerada, es tan rápida, ¿no? Uh-huh. Y ¿qué podríamos destacar? Pues desde una base llena de ya coralígeno, ¿no?, estructuras ya mucho más complejas, incluso ingenieras, que ellas atraen ya otro tipo de especies, ¿sí? O, por ejemplo, briozoos, que también son estructuras carbonatadas, ¿no?, que dentro de la estructura evolutiva de lo que es la biodiversidad, pues bueno, estarían en un punto álgido, en un punto superior, ¿no?, a estructuras mucho más simples, que también las tenemos. metros.
3: I heu detectat peixos que feia temps que no s'observaven aquí.
4: Sí, sobre todo todo lo que es el pez pelágico, ¿no? Nosotros trabajamos en colaboración con la cofradía de pescadores de Tordenbarra, muy importante porque, bueno, al final al cabo son los ojos del mar, salen a faenar todos los días, entonces tenemos proyectos con ellos, nos van indicando también índices, nosotros lo podemos observar, ¿no? Porque no solo nos ocupamos de monitorear lo que es el biotop, sino a 42 kilómetros cuadrados, ¿sí? Sí que es verdad que el biotop ha sido el punto de partida para esta observación y este monitoreo. Entonces, con ellos tenemos esta estrecha relación, al igual con los pescadores recreativos, con los que también trabajamos y marcamos especies para ver las rutas migratorias. Y en el biotop, por ejemplo, tenemos hidrófonos colocados. Tenemos una serie de sensórica, ¿no? Está funcionando como un verdadero laboratorio marino, ¿sí? Uh-huh. Entonces, lo que te atañe a todo lo que es la ictiología, lo que es los peces, tenemos estos hidrófonos, entonces cada vez que pasa un pez nos va registrando esa ruta. Y por ejemplo, tenemos una población muy importante de serviolas, que la serviola, ¿no?, el pez limón, muy cotizado en la cultura gastronómica, es un pez pelágico que entra a reproducirse o a alimentarse a zonas poco profundas. Pero le ha gustado tanto el biotop que este pez pelágico que vive en columna de agua, pues se está asociando cada vez más a nuestra parte del litoral.
3: Esteu en col·laboració, com deies, amb els pescadors, però estan venint científics d'altres punts del món, a més de submarinistes, no? Sí. Però quines universitats o quins projectes col·laboratius podries destacar, per esmentar-ne alguns,
4: Claro, claro. Pues destacaria dos proyectos europeos, que uno de ellos es el Ocean Citizen, en colaboración con la Universidad de Barcelona. Lo que estamos haciendo con ellos es estudiar la antina de 50 metros que tenemos aquí en nuestro litoral, que es todo un bosque de coralígeno, ¿sí? Son unos bosques de gorgonias impresionantes. ¿Por qué? Porque hemos descubierto que justo en la base del biotop están empezando a crecer estas gorgonias ya desde hace un año, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿de dónde viene esta dispersión larvaria? ¿De dónde vienen estas gorgonias? Entonces, a través de la Universidad de Barcelona, lo que estamos estudiando son estas barras de roca natural para saber qué está ocurriendo en el biotop y de dónde llegan. Y no solo el estudio es en el biotop, sino que estamos haciendo unos transectos en toda la barra de cero, desde la parte más somera hasta los 50 metros de profundidad. Entonces, uh-huh. Sí, por supuesto, ha llamado la atención el biotop como proyecto de conservación y herramienta en pro de la protección, pero también ha servido para realmente monitorear y tomar datos de toda esta parte. Otro proyecto sería el RESMED, que también es con la Universidad de Barcelona y con el investigador Bernat Hereu, que es todo lo que atañe también a los peces, a la ictiofauna. Uh-huh. De aquí podríamos nombrar al CSIC también, con toda la parte de bivalvos, estudiando esa desaparición de las zonas más someras y cómo ha cambiado esta población a zonas más profundas, donde colocamos colectores en diferentes puntos en la columna batimétrica y vemos realmente esas larvas de los 5 metros a dónde han pasado, ¿no? Ajá. Estudiando también las corrientes, modelos hidrodinámicos y, bueno, es inmenso realmente todos los estudios que se están llevando a cabo gracias a esta herramienta.
3: Doncs si et sembla, per acabar, Iranzu, dic que aquestes dades les esteu recollint, les esteu compartint, qui estigui interessat pot saber-ne més, del biotop.
4: Sí, por supuesto, al fin y al cabo es imprescindible compartir estos datos porque nosotras buceamos, recopilamos toda esta información, pero realmente tiene que llegar para que se haga un modelo de gestión ambiental justo, incluso que haya políticas, ¿no?, ambientales en consecuencia de los datos. Entonces, por supuesto, aparte de los reportes científicos o de los simposios que damos en conferencias científicas, a través de nuestras charlas, a través de nuestra página web, estamos montando una plataforma donde todo el mundo podrá entrar, verá todo el mapa que hemos cartografiado, podrá ver los datos de los sensores in situ y también acabamos de crear la taula Blava.
3: Muy bien. Doncs cerqueu-los, eh? Natural Art Reef. A l'Instagram tenen uns vídeos espectaculars, Núria. No sé si has fet mai submarinisme, però te n'agafaran ganes. Te n'agafaran ganes, t'ho dic de debò.
2: Segur que sí, m'ho imagino. És una entrevista sempre que ens porta molt bones vibres d'estiu. Molt bé. Doncs Iranzu Ganuza, oceanògrafa de Natural Art Reef, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
4: A vosaltres. Adéu.
2: I Raquel Martínez, companya d'Ona la Torre, moltes gràcies i acabeu de passar bon dia.
3: Igualment, un plaer.
2: Vinga, va, en 3 minutets una mica més seran ja les 10 del matí. Fem una breu pausa i tornem a partir de les 10 buscant la millor festa major de tot Catalunya.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Consells per fer esport a l'estiu.
4: Amb l'arribada de l'estiu, molts de nosaltres ens animem a fer més activitat física a l'aire lliure. Primer de tot, és crucial mantenir-se hidratat. Beveu aigua abans, durant i després de l'exercici. Utilitzeu roba lleugera i transpirable i no us oblideu de protegir-vos del sol amb crema solar i una gorra. Eviteu les hores de màxima calor i escolliu els moments més frescos del dia per fer aquest exercici. I, sobretot, escolteu el vostre cos i pareu si us sentiu marejats o fatigats.
2: Salut activa.
5: Miquel Carreras, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: Durant els mesos d'estiu, sobretot, hem de seguir una sèrie de recomanacions. Llavors, és important no sortir a les hores més altes del sol, com podria ser al migdia o de més, sinó que des de fisio recomanem sortir a les hores més aviat del matí, entre 6, 7, que el sol no apreta tant, i a últimes hores del vespre, de tarda. Cap a les 7, 8 de la tarda és una bona hora per sortir a fer esport. També recomanem molt el tema de l'hidratació, d'estar ben hidratats. Beure molta aigua, menjar que tinguin més aigua, com pot ser la xíndria, per exemple, o les fruites en general, però és molt important estar ben hidratats durant, abans i després de l'exercici. La crema de sol, molt important també, per evitar possibles cremades a la pell, i portar un bon equipament, com pot ser una gorra, com pot ser roba més tècnica per no suar, per prevenir una insolació. Tots sabem que el primer que ens ve de gust a l'estiu quan fem esport és entrar a la piscina ben ràpid i refrescar-nos. Però compte, perquè ens recomanen molt anar a poc a poquet. No entrem de cop perquè podem tenir un xoc i llavors això ens sentiria malament, però sí que recomanem entrar molt a poc a dins l'aigua, comencem mullant-nos els peus fins a mitja cintura i mica en mica anem entrant cap a dins l'aigua.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat, situació complicada a les carreteres. Hi ha diverses incidències que dificulten la circulació pel que fa als accidents. Un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat en sentit Barcelona. També un altre, la C-12 a Menàrguens, obliga a habilitar pas alternatiu. Pel que fa a les avaries, també afecten a la B-10 en direcció Nus de Llobregat, a la 2 a Castellolí, on també hi ha congestió i circulació intensa, també a l'AP-7 a Sils i entre Tarragona i Constantí, i finalment a la C-25 amb un carril tallat en tots aquests punts. Pel que fa al servei ferroviari, per un robatori de cable entre Sant Sadurní d'Anoia i la Granada, s'ha produït una incidència en la senyalització que pot afectar amb retards als trens de la línia R4 de Rodalies. I en clau política, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen avui per abordar la resposta conjunta a la situació dels menors migrants no acompanyats que es troben a Ceuta. La conferència sectorial votarà un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta i la ministra Sira Regó intentarà incorporar a l'ordre del dia el trasllat a la península d'unes 500 nenes. I en aquest sentit, Pedro Sánchez presidirà demà divendres una reunió extraordinària del Comitè de Situació de Ceuta després de la primera trobada de l'òrgan. El ministre i comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor

0: Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals o l'eventual existència de grups organitzats d'ideologia autoritària. I la Policia Nacional ha alliberat un home que feia 10 dies que estava segrestat a Sabadell per un presumpte deute vinculat al narcotràfic i ha detingut el presumpte segrestador. Els agents van localitzar el sospitós quan traslladava la víctima en cotxe cap a una zona muntanyenca de Caldes de Montbui. El conductor va intentar investir els policies en diverses ocasions i finalment va ser detingut després d'intentar empunyar una pistola. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Una introducció d'aquelles que van introduint la cançó poc a poc, mentre el públic la va reconeixent i de sobte, doncs, la gran explosió de so, de llums de color, tot això dalt d'un escenari d'embalat de festa major. Costa, costa, eh? Costa que peti l'Elèctrica d'Arma. Escolta, que s'ho prenien amb calma, tot això. Aquest rei de França de l'Elèctrica d'Arma que va il·lustrar i encara continua il·lustrant moltes festes majors. Bé, sempre que hi ha una orquestra i algun grup de gralles, eh? Que no és gens fàcil transmetre tota aquesta energia que portava la companyia Elèctrica d'Arma. Va, que connectem amb Cardedeu perquè avui busquem la millor festa major de Catalunya i això ens pot portar una mica de temps. Jordi Mariscot, bon dia.
1: Bon dia de nou.
0: Vinga, vinga, què sabem de Banyoles i d'altres poblacions?
1: He de dir que hem rebut moltíssims àudios, sí. Però primer de tot m'agradaria puntualitzar que crec que poques cançons fan més festa major que la presó del rei de França d'Elèctrica d'Arma. O sigui, des d'aquí volia deixar-ho clar.
0: Molt bé.
1: El que deia, tenim molts àudios i crec que podem començar per un que em sembla que us agafa a prop del territori a vosaltres. Som-hi.
0: Vinga.
2: Per què Santa Tecla és la millor festa major de Catalunya?
0: Ah, em sona aquesta dona, eh?
2: Doncs, sí. Òbviament, perquè és la meva. I això segur que li passa a tothom amb la seva. Però crec que Santa Tecla sí que té una cosa molt especial, no? La participació. Des dels actes més tradicionals i rituals, com el retaule, el seguici, fins la disbauxa que tenim amb els vermuts i els concerts, no? I això també és gràcies a les entitats. Gràcies a les entitats, Santa Tecla és una festa viva, que evoluciona amb la societat, incorporant noves idees, noves maneres de fer i de compartir-la.
1: Hem escoltat la Rosa, és la presidenta de l'Esbar de Santa Tecla, no?
0: Sí, la Rosa Llorach, sí, dic, me sona aquesta noia, ho viuen intensament. Aquí hi ha gent que es demana festa per viure les festes majors, eh? Perquè
1: això és una cosa que es fa molt,
0: sí,
1: demanar-se festa per estar a la festa major.
0: Doncs vinga, Tarragona queda cobertíssima, què ves?
1: Tarragona, hem cobert Tarragona, per tant, ara crec que m'ho he de portar cap a casa.
0: Vinga, va.
3: Hola, bon dia. Bueno, jo penso que la millor festa major és la festa de Banyoles, és la de Sant Martí d'Adià, que és el mes d'octubre. Per què? Doncs mira, considero que és una festa que hi ha la implicació de tot el teixit associatiu de Banyoles i això fa que hi hagi la participació de molta gent. Penso que el teixit aquests associatius és molt important per la ciutat.
1: He de dir que hi ha una cosa...
0: Sí.
1: Que queda claríssima, que és la festa major, la fa la gent.
0: Clar que sí, clar que sí. Escolta, i teniu Sant Martirià?
1: Tenim Sant Martirià, sí, sí.
0: A l'octubre, veig, no?
1: A l'octubre.
0: Molt bé. També sou de festa major de tardor. O sigui, a l'estiu ja teniu el vostre, però després a la tardor és quan, no? Quan arriba.
1: He de dir que ja fa un temps que vam decidir que faríem una festa major petita a l'estiu i una ja l'oficial a l'octubre.
0: Jo crec que això passa molt també en moltes poblacions, eh? Ja aquesta doble. Molt bé.
1: He de dir que a mi se'm suma la festa major i el fet que és el meu aniversari, per tant, cada any, per les barraques, per a l'octubre...
0: Sí, el 17, me'n recordo, el 17.
1: Festa grossa.
0: Ah, que sí, el 17, que ja tinc les crocs emparablades. Molt bé. Què més?
1: I et sembla, si vols, ens anem cap a...

0: casa, anem a escoltar l'Eduard, que, a més, bueno, jo he viscut aquesta festa major, anem a dir-ho així.
1: La festa major de Cassà de la Selva és la millor de Catalunya perquè tenim uns dels gegants més macos del país que els podem veure ballar pràcticament cada dia, perquè tenim un acte que és únic a tot Catalunya, en el qual es forma una copla de prop de 50 músics que o bé són cassanencs o bé estan vinculats musicalment al poble i fan una audició en la que sempre s'acaba amb la mateixa sardana, i perquè tenim un inici de festa superpotent que comença el divendres a la tarda amb el correbars a les 5 de la tarda, i aquest correbars s'allarga fins a la nit, s'enganxa amb les barraques i els concerts duren fins a les 6 de la matinada, que ja pràcticament és de dia, i es pot anar a esmorzar i continuar amb els dies de festa que queden sense pràcticament haver dormit.
2: Molt bé, és que és això, és una festa major. Dones fe,
0: dono fe, exactament, de que aquest és el plan de Cassà. És l'Eduard, és un amic,
2: sí,
0: que ens va convidar fa un parell d'anys amb els de l'equip de bàsquet a fer el correbars, i és tal qual ho ha descrit.
2: Sí.
0: És correbars, barraques, empalmes, i no te n'adones i acabes fent una esmorzar de forquilla, havent dormit 0 minuts en tota
2: però
0: la nit.
2: Però feliç, feliç, i amb ganes de fer un partit de bàsquet, que és el, no?
0: Evidentment és el que més de gust ve fer després d'estar de festa i esmorzar de forquilla, anar a jugar clar, un clar partit
2: sí.
0: de bàsquet.
2: Clar que sí.
0: Però molt sí, bé. Sí, és... Bueno, al final crec que el debat de quina és la festa millor, sí, major, millor de Catalunya... És un debat per debatre, i el que acabem volent és que la gent ens enviï àudios que ens expliqui com viuen ells la seva festa major i què es fa per festa major a cada arreu de Catalunya.
2: Doncs mira, com que teníem por de no arribar a tot arreu, i de fet no hi arribarem, perquè hi ha moltíssims pobles a Catalunya, molts municipis, i tots estimen la seva festa major, però sí que li hem demanat a Ràdio Rosselló, a Laura Alcalde, que ens fes una miqueta de reportatge recollint algunes de les festes majors. L'escoltem, doncs, i t'emplacem, Jordi, a tornar a connectar.
0: Perfecte.
2: A les 11. Sí?
0: Parlem a les 11.
2: Fins ara, Jordi.
0: Fins ara.
2: Doncs això, el reportatge avui, el tema del dia, és la festa major millor de Catalunya. En té tots els detalls la Laura Alcalde, la companya de Ràdio Rosselló.

0: embolic. Escollir quina és la millor festa major de Catalunya. Em temo que serà difícil l'elecció perquè cada festa, cada racó, cada entitat i cada barri del mapa català compta amb gent, amb elements de cultura popular, amb balls, amb revetlles i festivitats petites o grans que val la pena destacar. Tinc una idea. Agafem la furgo de l'Obert per Vacances que farem parada a diversos racons del país per conèixer amb què ens quedem de cada festa major. Pugeu amb nosaltres? Doncs som-hi. Que necessitem és saber què entenem per festa major. I per això hem anat a buscar a l'Albert Fitó, activista i folclorista local de Tàrrega, que en sap un niu.
1: És un punt de trobada de, tant de la gent de Vila com de fora Vila, que durant una època de l'any, no? Sol coincidir, depèn de la mida del poble, no? Podria ser un cap de setmana, o els pobles que tenen més història festiva, doncs que coincideix exactament amb el dia del seu patró.
0: I quins elements conté una festa major?
1: Una processó i una missa retromenatge al sant, o a la santa local, o al patró local, i a partir d'aquí, doncs, tot el tema folclòric, no?, que la gent coneix perfectament, de si ets una ciutat o una població, doncs, que té tradició castellera, doncs es troba a castellera, les sardanes, els gegants, capgrossos, tot el que és bestiari, els ballets, que poden participar en el seguici amb el sant, o fer balls de la ciutat, els concerts, castell de focs...
0: La festa major porta amb ella un concepte important, el d'arrelament a un territori. I és tal el sentiment de ser d'un poble concret que la millor data per reivindicar-ho i sentir-ho, sobretot, és quan arriba la festa major.
1: És com tornar als inicis de la família, no? La família va néixer en aquell poble i a partir d'aquí, doncs, uns se'n van anar a viure aquí, els altres allà, i aquell és el punt de trobada. Potser no és tant la gent que viu en un poble, sinó la gent que s'estimen, aquell poble.
0: Així que som-hi, perquè més que un recorregut en furgó, aquí i ara arrenca la velada de les festes majors de Catalunya. Fight!
2: ¡Vamos!
0: La primera parada és la capital d'Osona, Vic, l'Andreu Jiménez del Nou, FM.
3: A Vic, si hem de destacar una activitat de la festa major, és la crida, que és una de les tradicions més característiques de la festa major de la ciutat. Hi ha tres colles que hi participen, que és la del Verma, que representa el color verd, el Nen, la colla vermella, i la Vella, que és la colla negra. Aquestes tres colles, cada una surt pels carrers de Vic des del seu propi punt, fent una cercavila amb música, xarangues i molta animació, i totes tres s'acaben trobant a la plaça de la Catedral. És on esdevé la gran batalla festiva entre els tres colors. És molt participativa, també va molta gent a veure-la per poder gaudir-la.
0: De Vic al Prat de Llobregat. Atenció al que diu la nostra companya Rocío Santa Eufèmia, del Prat Ràdio. I l'altra proposta del Maresme, lliure i tropical. Ens la fa el Manel Ferrer des de Premià Mèdia.
4: Al Prat de Llobregat esperem amb ganes l'arribada del mes de setembre per gaudir de la nostra festa major. Més enllà de la cultura popular i dels tradicionals concerts, una de les propostes més populars és el conegut com a xarop de canya, la cercavila nocturna que recorre els carrers de la ciutat a ritme de batucada. Pretencs i pretenques es reuneixen formant penyes i personalitzant les seves samarretes per gaudir d'aquesta festa que ja és tota una tradició del municipi. A més, fins i tot algun any que ha fet calor, el veïnat també ha participat d'aquesta festa, refrescant a qui hi havia, llançant cubells d'aigua.
5: La festa que no us heu de perdre és la de Pirates i Premianencs a Premià de Mar, la capital del Baix Maresme. És una festa que justament aquest any ha celebrat els seus 30 anys. Es celebra la setmana del 10 de juliol, que és la setmana del patró de Premià de Mar, Sant Cristòfol. Bàsicament, és una festa que es fa a la platja de l'Ona, que és la platja gran de Premià de Mar, i hi ha una competició entre premianencs, representats pel Martí i l'Ester, i els pirates, que són l'Omar i la Llumara, que arriben a través del mar, boicotegen la festa dels premianencs, i durant tots els dies de festa major es fa una competició per veure si guanyen pirates o premianencs. Llavors, doncs, cadascú forma part d'un bàndol i el darrer dia de festa major es resol qui acaba sent qui mana a Premià de Mar.
0: Va, Maria López, companya de Ràdio Televisió de Cardedeu, tu què dius de la vostra festa major?
6: A veure, que la millor festa major de Catalunya és la de Cardedeu, això ja ho sap tothom, no? El que passa és que falta donar informació concreta, entenc. Va, si va d'això la cosa, som-hi. Per moltíssimes coses, però entre d'altres, per la seva paella gegant. És típica del diumenge, es troba tothom al Parc dels Pinatons, a tothom allà amb les seves taules, amb les estovalles al terra o el que sigui, una paella que es fa per al voltant d'unes 500 o 600 persones. I un altre gran clàssic també són les matinades, que és quan els músics de Cardedeu passen per totes les diferents barris del poble i van despertant els veïns, que molts els hi preparen a baix, diguéssim, a baix de les cases o dels pisos, a una taula amb esmorzar.
0: Esmorzar no ho sé, però ja us avanço que les propostes al nord del país, a Girona i a l'Escala, Vila Empordanesa, són ben interessants.
2: Girona, no
0: Girona FM, Pau Villafanyer i Sergi Corral, de Ràdio L'Escala.
2: Tot arrenca amb el pregó a la plaça del Vi, que ja marca que la festa ha començat de veritat. Després surten els gegants i tota la cultura popular pels carrers del Barri Vell, i els marrecs de Sal ens deixen bocabadats, pujant un pilar de quatre per les escales de la catedral, tot un espectacle en un escenari de cine. La Devesa es transforma amb les atraccions i els firaires, i les barraques es converteixen en el punt de trobada de tothom nit rere nit. Pels carrers, l'olor de les castanyes torrades i els xuixos de tot tipus es barreja amb les paradetes que trobes a cada cantonada. I per acabar-ho de rodonir, el castell de focs artificials que tanca la Festa Major, posant-hi el punt final més espectacular. Sincerament, Festa Major com la de Girona, poques per no dir cap.
7: A l'Escala estem a punt d'inaugurar la Festa Major. Deu ser de les darreres que es fan de l'estiu. I el seu poble de mar, doncs, què voleu que us digui? A mi m'agraden molt les activitats de mar. M'agrada, per exemple, el Festival Nàutic que es fa a la platja, on la mainada pot fer diferents curses de natació, recollir pilotes, melons, síndries... I és una activitat que nosaltres, des de petit, des de fa ja molts anys, la fèiem aquí a la platja. Ha anat canviant algunes coses, perquè abans es tiraven ànecs, però, clar, evidentment, degut a la llei de maltractament animal, ja no es poden tirar ànecs.
0: Ja ho veieu, de tot i més. Va, que seguim i entren a jugar les festes majors ponentines, que ja m'ho permetreu, llicència de reportera que fa aquesta peça, són les millors. Atenció a la capital Lleida i escolteu la Judit Castellà, Duau Lleida Ràdio.
8: Evidentment, la festa major de Lleida és la millor de Catalunya, però no perquè ho diguem nosaltres, sinó perquè d'entrada en tenim dues, la de setembre i la de maig, perquè ens agrada repartir-nos les ganes de gresca. Però és que, a més, encara tenim la Plec, que podríem dir que es converteix o en la tercera festa major de la ciutat o directament en la festa major infinita que tots els pobles de Catalunya els agradaria tenir.
0: Lleida i els seus pobles, com explica el company Arnau Vila de Munt FM i destacant Rosselló, el Pau Albir, membre dels joves del municipi segrianenc.
9: Hola a tothom, doncs per començar crec que la gent hauria de saber que nosaltres tenim el territori munenc, la zona de Munt FM, on abarquem diversos pobles del Segrià Nord, i sobretot m'agradaria destacar aquesta activitat tradicional, les activitats tradicionals de tota la vida. Em refereixo al joc de les cadires, al mític la cursa de l'ou amb la cullera, la mítica cursa de sacs, i voldria destacar això perquè moltes de les festes municipals dels nostres pobles, doncs encara es fa això. Són records que les generacions d'avui en dia potser no sabran el que és, però que quan ho aprenen al final se'n donen compte del que han estat jugant les altres generacions.
10: Per nosaltres la festa major del Pilar de Rosselló és la millor de Catalunya. És un moment on ens retrobem amistats, coneguts, familiars i rossellonencs tots units, un moment de celebració i alegria, no? I bé, és especial, doncs, perquè amb el jovent del poble, doncs, quan fem el recinte de les penyes, que montem cadascú la seva penya, amb el seu ambient, la seva música, realitzem el sopar de penyistes i de jovent que ens uneix molt més com a poble.
0: Alerta peligro, que arriben les Terres de l'Ebre. D'una banda, Santa Bàrbara, representada per la Tere Giné de la Plana Ràdio, i Ràdio Tortosa, pel David Benito.
11: Les tradicionals nits de ball amb orquestra. Les tardes de correbous a la plaça amb berenar inclòs. Les pubilles dels pubills són elements importants de la Festa Major de Santa Bàrbara a la comarca del Montsià. Però, sense dubte, aquests darrers anys ha pres molta embranzida el concurs de colles, on diferents colles d'amics, de gent jove i no tan jove, participen en proves que s'organitzen al llarg de les festes majors.
12: Ei, companys, com esteu? Us ho diem ben clar, com les festes de la Cinta, a Tortosa no n'hi ha cap. Del 29 d'agost al 7 de setembre tenim més de 200 activitats per a xalar de la festa a tope. Hi trobareu concerts, cultura popular, la cucafera, els gegants, els cosoiris... Però si hi ha una cosa que mos identifica especialment és el circuit de penyes. 80 penyes i més de 1.800 penyistes. I, és clar, també tenim moments de molta emoció, com l'entrada de la relíquia de la Mare de Déu de la Cinta a la catedral, després de la processó.
0: I atenció, que pugem cap al Tarragona Moianès, cap a la Conca de Barberà i la zona del Gaià per conèixer qui té la millor festa major. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
13: La nostra, la de Montblanc, és la millor festa major i, a més, enguany ens toquen desenals. Això vol dir que la Mare de Déu de la Serra, la patrona de Montblanc, és sortida del seu santuari en processó. Això es veu cada 10 anys i, per tant, enguany són festes extraordinàries amb centenars d'actes per grans i petits i amb aquests moments tan especials, no?, de la baixada de la Mare de Déu del 7 al 8 i al 9 de setembre, que són els dies grans de la festa major.
0: Altafulla Ràdio, Eduard Virgili.
14: Si hem de competir, la de Sant Martí d'Altafulla té arguments de sobres. Per començar, no tothom pot presumir de tenir una festa major en ple mes de novembre. I a sobre, també tenim l'estiuet de Sant Martí, que venen a ser uns dies que sembla que el novembre ens vulgui fer un regal perquè puguem celebrar-ho com cal. Però, com totes les festes majors, no és només el temps. També és la tradició, com la pujada del Pilar per les escales, els carrers amb ambient, com el Corretraques i Correbars, els actes per grans i petits, la cultura popular, amb la representació de la llegenda i la capa de Sant Martí, la música. I també aquella sensació que Altafulla, tot i que té gairebé 6.000 habitants, és més poble que mai.
0: I anem acabant. Parem a Montbrió del Camp, amb l'Adrià Duc, de Baix Camp Ràdio.
15: Un dels elements més especials són els gegants de Montbrió, especialment els del carrer de la Closa, que tenen més de 200 anys d'història i que daten del 1814. A més, la festa combina cercaviles, música, cultura popular i activitats per totes les edats. I crec que aquí és precisament on està la gràcia. Igual Montbrió no té la festa més gran, però per als seus veïns és, sens dubte, la millor.
0: I per acabar, en Pep Sunyer, company de Tarragona Ràdio, destacant Santa Tecla.
16: El seguici popular, superantic, amb moltíssims elements, enguany amb els segars moros, que són la imatge de les festes, pel seu 175è aniversari. Tenim el seguici petit, que també es podem veure en cercavila. Tenim música, bandes que acompanyen el seguici, també molta trajectòria. Quatre colles castelleres. Tenim també la baixada de l'Àliga, que atreu milers i milers de persones al sol de l'Amparito Roca. I tenim un moment espectacular, que és el dia de Santa Tecla, amb la processó, amb la sortida i l'entrada d'obres, que és un moment molt emotiu. Si veniu, ens acompanyeu aquest any, ho entendreu perquè us diem que és la millor festa de Catalunya.
0: I ara sí, fi de recorregut, arribats a lloc, què us sembla si fugim de la batalla, de l'enfrontament i de la batussa i acabem concloent que cada festa major és la millor? De Vic a Tortosa, de nord a sud, d'est a oest, cada poble, cada ciutat té la seva millor festa major. Perquè quedar-nos amb una millor, si a Catalunya les podem gaudir totes, fent les millors, com fa cada gent a cada lloc. Que no ens enganyin, diuen els experts que la millor festa major és la nostra. La vostra, la teva, la meva i la de totes i tots. Vaja, vaja, jo m'he quedat amb aquest reportatge tan xulo des de Ràdio Rosselló que ens ha fet la Laura Alcalde amb el concepte o la idea, vaja, de que tenim uns col·laboradors, unes ràdios, uns responsables de mesures locals molt, molt fiesteros, perquè aquí tots ens posem, no, molt seriosos i fem l'entrevista que toca i parlem de les notícies, però després quan es tracta de parlar de la festa major, doncs mira, un que no dorm a les nits, l'altre que participa de no sé què, de la disbauxa. Mira, el Manel, que ara el saludarem, per exemple, fent de pirata o de premianenc, el que li toqui, aquesta, a la festa major de Premià. Vaja, que ens va molt la festa i això ens agrada molt també descobrir-vos en aquesta cara més, bueno, més relaxada, clar que sí, i més divertida. Queda clar, Laura, ho teníem fàcil, Vull dir, al final, la millor és la de cadascú. Això ha quedat claríssim, però està molt bé conèixer les particularitats de cadascuna. I també val a dir que quan tanquem l'Obert per Vacances el dia 4, podríem fer una ruta, no? Ens podríem passar tota la tardor anant de festa major en festa major i en fi, i recorrent-nos les diferents poblacions que aquests dies formen part també de l'Obert per Vacances. Cap a Premià, que marxem tot seguit. Jo ja m'ho pensava que el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia, era molt fiestero. Ell ja ens ha dit que la festa de Premià no ens hem de perdre aquesta combinació de pirates i premianencs, però és que a més el tenim ja immers en una festa no de ciutat, no de poble, sinó de barri. Aquelles festes que fan veïnatge, les festes del barri del Gas de Premià de Mar, que sembla que són mítiques. Manel, bon dia!
17: Bon dia, sí, sí, aquí acabem la festa major de Premià i després tenim les festes dels barris, clar, que avui també les volem reivindicar a l'Obert per Vacances, no només els barris de Premià, sinó de tota Catalunya, que també tenen doncs, les seves pròpies festes, inclús tradicions i també la seva pròpia història. Per això avui reivindiquem aquestes, les del barri del Gas. Què et sembla?
0: Bueno, em sembla bé i suposo, pel que he llegit, que és un barri que té història, no? No només pel nom, que ja crida l'atenció, barri del Gas, sinó
17: aquí ve la cosa, aquí ve la cosa.
0: Sí, a veure, a veure.
17: Sí, sí, sí, ara t'ho explicaran. De fet, estem amb la Montserrat Montserrat Baldic i el Joan Garcia, que és presidenta i tresorer de l'Associació de Veïns al Barri del Gas. Bon dia, Montserrat, com estàs?
18: Bon dia, molt bé.
17: I bon dia, Joan.
19: Bon dia.
17: Va, doncs mira, la primera pregunta que mitjanceix ja la nostra companya Núria, per què es diu aquest barri Barri del Gas? La gent de Premià ho tenim molt assumit, molt assolit, però per la resta de Catalunya, per què podríem explicar l'origen d'aquest barri?
19: Bueno, l'origen d'aquest barri és perquè aquí hi ha, com es pot veure aquí darrere, la fàbrica del gas. Era una propagadora de carbó i després de gas per tot el Maresme, no? El barri, tenim dades de que va començar les festes el 1971. El que passa que llavors es va dir barri Santa Rosa Vora Mar. I en l'any 1984 ja es va canviar el nom per Barri del Gas.
17: Uh-huh. De fet, ara, Núria, a la ubicació aquesta de la fàbrica del gas són equipaments municipals, tenim també el Museu de l'Estampació, però està molt a prop del mar i té tot el sentit del món, Joan, perquè també es feia servir, lògicament, el mar doncs, per transportar també totes aquestes mercaderies que també es produïen des d'aquesta fàbrica del gas.
19: Bueno, sí, precisament ara, perquè ho van tirar a terra, però aquí hi havia un edifici en el tren, i precisament per això es diu aquí, o tenim aquí darrere la platja de la descarga, perquè és quan aquí on es descargava pues, el carbó i bueno, mercaderies, però moltes eren per vindre aquí per manipular-les, entenc, no? Mm-hmm. Bueno.
17: Ara ens deia el Joan, les festes que tenen origen al principi dels 70, però Montse, tornant aquí, a l'origen, el 2026, aquest cap de setmana tornen les festes del Barri del Gas, que em deia fora de micro, no s'han deixat de fer ningú any, tots els anys els hem pogut fer. Explica'ns una mica, què passarà aquest cap de setmana aquí al barri?
18: Bueno, pues començarem el dissabte a les 10 del matí amb una botifarrada aquí a la plaça del Gas, o Salvador Moragues. Després vindrà un mag per la tarda pels nens. Després farem un bingo musical que serà molt divertit aquest any, amb molts regals, repartit. I després per la nit farem el del sopar de sempre, de veïns, amb un DJ.
17: Molt bé.
18: I ja el diumenge farem el fi de festes amb Barca de Mitjana.
17: Molt bé, jo hi seré i jo vindré, lògicament, aquest bingo musical no me'l perdo, perquè ja saps, Montse, que m'encanten els bingos, per tant, estaré en aquesta festa. Montse, perquè la gent també ho conegui, com són els dies o les setmanes o els mesos previs, com treballeu també l'Associació de Veïns? Perquè suposo que també hi dediqueu moltes hores.
18: Moltes. Vam començar al febrer a fer aquesta festa. Van demanar als veïns que ens ajudessin i, bueno, vam fer una petita comissió de festes on ens han ajudat tres persones, el Rich, la Clàudia i la Imma, a qui donem les gràcies des d'aquí, perquè no formen part de la Junta, però ens han ajudat a aconseguir els regals del bingo musical, a fer totes les cosetes.
17: Molt bé. Joan, el sentiment del barri està més viu que mai, podríem dir. És a dir, esteu aconseguint d'alguna manera que hi hagi germanor, que la gent s'impliqui, que hi hagi una mica aquest sentiment que em deies de quan tu eres petit, això a poc ho aneu recuperant.
19: Exacte. A veure, jo crec que els primers anys era una cosa molt fort. Molt fort perquè, a més, clar, abans no hi havia tantes discoteques i tal, i quan es feia una festa de barri, bueno, s'omplia. No era... Sí que ara ve de tot el poble gent, però llavors que venia tot el poble. Ara hi ha moltes coses, molt variat, i la gent, però ve molta gent del poble, també ve molta gent del Palmar, que s'afegeix amb nosaltres al sopar, vull dir, quan fem el sopar de la nit del dissabte, vull dir, i creiem, i fa uns anys cap aquí, doncs que això va, bueno, hi ha més gent que vol col·laborar i bueno, que ens ajuda molt a que això vagi funcionant.
17: Núria, no sé si tens alguna pregunta per ells en aquesta festa que està a punt d'arribar, o també del barri, això que estem aprofitant.
20: No, clar, té la gràcia, les festes de barri són especialment això, de que són els propis veïns els qui la fan, i conserven moltes vegades aquell punt tradicional. Jo recordo moltes festes de barri d'aquí de Tarragona que tenien el típic concurs de truita, que és una passada, que tothom fa la seva truita, no? Per exemple, han de conservar el tradicional amb coses noves com aquest bingo musical. Clar, la gent demana novetats, no sé fins a quin punt poden incorporar tot això.
18: Bueno, sí, el del bingo musical va sortir fa 3 anys i vam veure que tenia èxit i, bueno, hem continuat amb això. Sí que aquest any ens ha agafat una mica perquè la Junta és nova, però de cara a l'any que ve sí que volem fer concurs de, no de truites, però sí de pastissos. Veus? I de coses així.
17: Molt bé.
20: Molt bé. Molt bé.
17: El que sí que hem de dir, que aquest bingo musical que ara en parlàvem, déu-n'hi-do els premis que hi haurà, Montse, que ho he anat veient a xarxes, i te'n pots emportar un bon premi,
18: Sí, la veritat és que els comerços s'han portat superbé, tenim que donar les gràcies, i sí, sí, n'hi haurà, el capibara dona un pastís, el pizzoria dona una pizza XXXL amb un lambrusco, hi ha molts premis i bastant bons.
20: És això, el xulo de les festes de barri, no? Aquesta participació de tothom, aquest petit gra de sorra que al final fa que siguin molt participades i sentides. Això és el que està molt bé, que no només vas a passar-t'ho bé, sinó que formes part.
17: Clar. De fet, Joan, tu em parlaves abans de quan eres petit que ja recordaves aquestes festes, deies que la teva dona venia del centre del poble cap aquí, cap a les festes, en els seus moments. Quins records tens tu de la infància i justament d'aquestes festes, d'aquests dies d'estiu per aquí, per al barri?
19: Bueno, aquí en el barri, més que res, clar, era un barri que era, jo parlo de l'any 71, era la meitat. Clar, pensa que de la Gran Via no existia, d'aquest tros d'aquí. Era de Gran Via en amunt, vull dir, era molt més petit. I bueno, vindre tanta gent, tanta, bueno, esperaves molt aquestes dades. Pensa que nosaltres, li dèiem barri del gas, però nosaltres anar al centre li dèiem que anàvem al poble. Perquè no teníem sortida, només teníem la sortida aquesta d'aquí. No teníem ni la Gran Via ni cap carrer cap allà dalt, no? Però, bueno, vull dir, tenim molt bones... clar, nosaltres disfrutàvem d'altra manera perquè no havia tantes festes, ni hi havia discoteques, no hi havia... Clar, llavors aprofitaves els dies que hi havia ball, la festa major, doncs, havia del poble, doncs, també hi havia molt de ball, la gent hi anava més, vull dir... Era diferent, és que és un altre món. Ara hi ha molta diversificació i la gent té molt per triar.
17: Clar. Clar, amb tot això, Montse, esteu aconseguint que les noves generacions, la gent jove, doncs es vagi implicant a poc a poc, no sé si tant potser amb l'associació de veïns, però potser amb les festes, aneu aconseguint arrossegar-los una miqueta?
18: Sí, la veritat és que la gent jove sí que ve a la Festa del Gas. Els anys anteriors hi ha més gent jove que gran.
17: Sí, eh?
18: Sí.
17: Molt bé.
18: Pensem que sí.
17: Molt bé, això és important perquè vol dir que la festa continuarà durant molt de temps i, per tant, doncs, seguirà tan viva com el dia d'avui. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. No sé si teniu ja, Joan, tot a punt per les festes o encara queda algun detallet.
19: Tot a punt. Em sembla que ho tenim tot lligat. Vull dir, hem format un bon equip per muntar-ho. Vull dir, ja tenim pràcticament el material, ho tenim tot lligat amb l'Ajuntament. Vull dir, gràcies també per la col·laboració de l'Ajuntament, ens ha facilitat molt bé per fer les coses. Vull dir, no, creiem que ens sortirà perfecte.
17: Que bé. Mira, com anem bé, prou bé de temps, Núria, que això ja és notícia a l'Obert per Vacances, que algun dia ens passi.
20: Bueno, que no és que anem bé de temps, però no és que anem bé de temps, però et mereixes una mica de temps perquè te maltractem molt en aquest sentit, Manel.
17: Que va, no passa res, no passa res. Us volíem explicar que justament on estem ara, aquesta plaça Salvador Moragues, coneguda també com la plaça de la Fàbrica del Gas o la plaça del Gas, estrena també fisionomia, podríem dir-ho així, Montse, perquè estem sota un espai nou, que és aquesta mega placa fotovoltaica, no?, que estem estrenant aquests mesos.
18: Sí, i la veritat és que s'està superbé, o sigui, dona ombra i passa molt, molt el vent, i la veritat... Fem la festa aquí perquè vam pensar que, clar, una botifarrada a les 10 del matí amb la calor que està fent, fer-la a Santa Rosa ens podíem morir. I la veritat és que ens ha anat molt bé que ens posin les plaques aquestes. I aquesta plaça, jo crec que per fer festes està superbé.
17: Escolta, mira, perquè us la imagineu una mica... Digues, Núria.
20: Estic veient les fotos, és impressionant, eh?
17: Sí, clar, perquè us imagineu una mica com és aquest espai. La Fàbrica del Gas està separat en dos edificis i llavors quedava al mig com un passadís, que era com una plaça, i ara el que s'ha fet doncs, és aquesta mega placa fotovoltaica que cobreix i uneix els dos edificis. Per tant, si plou, doncs no es mullen, i a més, si fa molta calor, doncs també d'alguna manera refresca, i a més també, doncs, com dèiem, és una placa fotovoltaica, per tant, que també genera doncs, llum i subministra doncs, també a edificis i a comunitats també vulnerables. Per tant, es cobreix una mica totes les necessitats i diria que és una de les més espectaculars, si no la més espectacular, que hi ha ara mateix a Catalunya. Per tant, doncs una cosa que també suposo, Montse, que com a veïns esteu contents, no?, de que també el barri o l'Ajuntament se n'en recordi també doncs, el vostre barri quan passen coses com aquesta.
18: Pues sí, estem molt contents perquè la veritat és que és el que t'estic dient. Aprofitarem molt aquesta plaça ara. Abans era més difícil. Clar. Ara amb aquestes plaques podem fer moltes coses.
17: Molt bé. Doncs, Montse, Joan, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i que vagi molt bé les festes. Us deixem que aneu a acabar de fer aquests preparatius finals perquè ara, Núria, mentre mentre parlàvem, parlaven amb altres veïns i deien ja tenim aquí les graelles a punt, ja tenim això cap aquí, ens portaran les portes, les taules, les cadires, tot a punt, Joan. Per tant, us deixem que continueu treballant. Moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
19: Moltes gràcies a vosaltres.
17: Gràcies, Montse.
18: Moltes gràcies.
0: I gràcies.
17: I Núria, ja ho saps, si vols venir de festa, doncs estàs convidadíssima a les festes del gas de Premià de Mar.
20: Justament aquest cap de setmana comentaves, no? Doncs vinga, jo crec que sí, jo crec que me veuràs per allí. Perfecte. Doncs després d'aquesta visita a Premià de Mar, que de fet ha servit una mica per fer un homenatge gran, no arribarem mai a tot, però sí que volíem fer un homenatge a tots aquells que us dediqueu a les festes del vostre barri i tota la feinada que comporta. Ho hem fet a través d'aquesta entrevista des de Premià. Doncs seguim avançant amb continguts. Mireu, des de Premià marxem ara cap a Montbrió del Camp, aquesta població del Baix Camp que val la pena visitar. Avui sabrem si hi aneu, què podeu fer? Imagineu-vos que passeu un dia a Montbrió del Camp. Quins són els racons imprescindibles que heu de visitar? On us heu de parar a menjar? Quina és la millor època, fins i tot, per anar a Montbrió? És el que descobrirem de la mà de tres habitants que ens obren les portes de casa seva. Un reportatge, un podcast de Ràdio Baix Camp amb l'Adrià Duc.
15: Benvinguts i benvingudes a un nou episodi del nostre podcast. Avui us proposem una escapada fins a Montbrió del Camp, un municipi del Baix Camp situat a tocar de Reus, Cambrils i la Costa Daurada. Amb poc més de 3.000 habitants, aquest poble és conegut pel seu balneari, les seves aigües termals i la tranquil·litat dels seus carrers, però també per una història centenària, una gastronomia arrelada al territori i una intensa vida cultural i associativa. Montbrió és un d'aquests llocs que potser no acostumen a ocupar les portades de les guies de viatge, però que sorprenen qui el visita. És un poble per caminar sense presses, per seure a una terrassa de la plaça, per parlar amb la gent i descobrir que darrere de cada carrer hi ha una història. Però què fa especial Montbrió? Què hi podem fer si només hi passem un dia? Quins racons no es podem perdre? Què hem de menjar? I quina és la millor època per visitar-lo? Doncs per respondre a totes aquestes preguntes hem deixat de banda les guies turístiques i hem preguntat directament a qui millor coneix el municipi, la seva gent. Comencem el nostre recorregut. Abans de començar a caminar pels seus carrers, però hi ha una pregunta imprescindible. Què és el que fa especial Montbrió del Camp?
1: Mira, Montbrió del Camp el fa especial sobretot la seva ubicació. Estem molt ben ubicats, estem molt a prop de la costa, a 5 minuts de Cambrils, estem a 10 minuts o a 5 de les muntanyes de la Costa Daurada, a 10 minuts de PortAventura. És un poble obert, és un poble acollidor, on s'hi està molt bé, no està massificat turísticament. A les nits pot sortir a passejar tranquil·lament a la fresca i gaudir de les seves festes populars, també. És un poble que, per exemple, per la Festa Major, a la nit jove, que es fa la xaranga, doncs ve molt jovent d'altres pobles a gaudir d'aquesta nit i d'aquesta festa. Som un poble geganter, amb cinc parelles de gegants, amb cinc colles de gegants, que també el fa molt especial.
15: I és precisament aquesta ubicació privilegiada entre l'interior i la costa la que permet gaudir de la tranquil·litat d'un poble sense renunciar a tenir molt a prop les principals ciutats del territori. Un cop hi arribem, el millor és començar passejant. Montbrió és pràcticament pla, un fet que el converteix en un municipi molt accessible i fàcil de recórrer a peu.
1: El que fa especial també doncs, és poder anar pels camins del poble, perquè tots estem acostumats a veure anar pels camins i veure totes aquestes parades d'olivers, les parades de vinya, però per la gent que ve de fora i que no està acostumat a veure això, és un paisatge realment fantàstic. A més, és un poble superplà, vull dir que la gent gran que diuen a vegades vas en pobles que cara amunt i costa molt de pujar, no, Montbrió és un poble pla i que fa accessible tots els seus punts molt fàcilment per tothom, encara que tingui dificultat a l'hora de caminar.
15: Passejant, inevitablement, s'arriba al cor del municipi, la plaça de la Vila, un espai que des de fa segles és el punt de trobada dels montbrionencs i que amaga una història molt curiosa darrere dels seus característics porxos.
21: Me miraria la plaça. Llavors me cridaria l'atenció per tot l'entorn que té, encara que no sigui una plaça molt gran, i me n'aniria sota el porxo. Per què sota el porxo? Perquè a Montbrió hi ha molta tradició que la gent gran sobretot, o molta gent, vagi a passar l'estona sota el porxo, de tal manera que la revista de Montbrió es diu Els Porxos. per això, perquè hi ha molta tradició, perquè abans, molts anys enrere, venien gent a vendre roba o vendre coses sota el porxo, sempre. O sigui, era un lloc... No venia sota el porxo perquè sempre hi ha gent. Hi ha la gent gran, la gent sàvia, la gent que sap coses, i els hi diria, hola, bon dia, bona tarda, què feu? Sou de Montbrió, sí, què puc veure jo en aquest poble? Llavors, me deixaria guiar, me deixaria ajudar.
15: Continuem descobrint el poble i arriba el moment de buscar aquell indret que qualsevol visitant voldria immortalitzar. Aquella fotografia que anys després et fa recordar la visita.
21: Jo et diria que la foto seria la foto que te la fessis a la façana de l'Ajuntament, perquè això és de tota la vida, perquè un racó molt bonic, molt bonic, han recuperat un rentador, i és molt bonic. Però allò està recuperat de fa poc temps. Que el rentador hi era, perquè les nostres famílies tots anaven a rentar el rentador. Però potser no seria l'identificatiu del poble. Si fos identificatiu del poble, jo diria l'Ajuntament o el pont. El pont allà que baixa la carretera de la riera que baixa de Riudecanyes i de Botarell, jo diria una fotografia al pont també seria molt identificativa de Montbrió.
15: Després del passeig i de tanta fotografia, tocaria recuperar forces. I és que la cuina de Montbrió està molt vinculada als productes del territori i a la tradició pagesa. Aquí, la gastronomia també forma part de la identitat del poble.
21: Que en aquest poble és molt típic menjar coca en recapte, que és la coca de ceba, que diu la gent que no és d'aquí, però nosaltres hi diem coca en recapte, és molt típic. Que tenim un moscatell i un vermut molt bo, que tenim un oli d'oliva extra verge DOP Siurana, que enguany ha guanyat el segon premi al Ministeri de Madrid com a millor oli de tot l'estat espanyol.
15: I és que si hi ha un producte que forma part de la història econòmica i social de Montbrió és el moscatell. La cooperativa ha estat durant dècades molt més que un espai de producció. Ha estat un punt de trobada i un símbol del passat agrícola del municipi.
1: També podríem anar a visitar la cooperativa agrícola, evidentment, on també, abans de marxar, el que hauries de fer és fer un tast de moscatell, perquè ara s'ha posat molt de moda el vermut, però no podem deixar mai de banda doncs, el moscatell, que és el producte estrella del poble, i comprant les garrafetes de vermut i de moscatell, això seria fantàstic.
15: Però Montbrió no només viu del seu passat. Durant tot l'any, el poble manté una agenda cultural i festiva molt atractiva que omple els carrers de vida. Entre les cites més destacades hi trobem dues propostes ben diferents, però igualment consolidades.
3: Setembre tenim el Montbriar, que ja anirem per la no sé quina edició, moltíssimes, que es tracta de que el primer cap de setmana de setembre, les entrades del nucli antic de les cases hi exposen artistes. I la gent ve aquí, passeja pels carrers, visita les parades que hi ha d'artesania.
15: Una iniciativa que converteix el poble en un espai de creativitat i expressió artística. I per als amants del vi també hi tenim una altra cita imprescindible.
3: Sí, fa 2 anys va sortir la idea de crear una fira del vi aquí a Montbrió, ja que tenim vinya, poca, però en tenim. Ara mateix són pocs els pagesos que en conreen. Però bueno, ja hi havia tradició aquí a Montbrió de lo que era el vi i la vinya i vam decidir doncs, crear una fira del vi per donar a conèixer productes de proximitat, sobretot amb cellers més locals i no tan locals, però del territori. I la gastronomia local també és molt important, ja que aquí a Montbrió tenim bastants establiments i és una cosa superimportant donar a conèixer aquests locals, aquests productes i aquests productes que tenim aquí, bàsicament.
15: Tot i això, si els nostres entrevistats haguessin d'escollir una sola època de l'any per visitar Montbrió, ho tenen força clar.
1: I estaria bé que vinguessis doncs, al maig, per exemple, al maig, que es fan les jornades de les faves i del moscatell, i per la majoria de restaurants fan aquests menús de la fava, i que és un producte doncs, molt típic i molt bo d'aquí del nostre poble.
15: Una celebració que posa en valor un dels productes més característics del municipi i que combina gastronomia, activitats populars i ambient dels carrers. Ara bé, un poble no és només els seus edificis, la seva gastronomia o les seves festes. El que realment dona vida a Montbrió són les persones. Les entitats, les associacions i els joves mantenen viu el municipi durant tot l'any i fan que sempre hi hagi activitats, projectes i iniciatives que reforcen el sentiment de comunitat.
3: Bueno, aquí a Montbrió, una cosa molt important que hi ha i que jo considero que està molt bé pel jovent és que es mou molt l'associacionisme. Hi ha moltes associacions i moltes entitats. Hi ha 5 colles de gegants, hi ha joves, hi ha diables, hi ha futbol sala, tenis taula. Hi ha moltíssimes entitats i moltíssimes associacions a les que tu et pots apuntar. Penso que és una cosa molt bona pel jovent.
15: I és que després d'escoltar els nostres protagonistes, queda clar que Montbrió del Camp és molt més que un municipi conegut pel seu balneari. És un poble que ha sabut conservar la seva essència, orgullós de la seva història i de les seves tradicions, però també amb una intensa vida cultural i associativa que el manté viu durant tot l'any. Un lloc on la proximitat, la gastronomia, el paisatge i la seva gent fan que qualsevol visita es converteixi en una experiència molt més personal del que un podria imaginar. Si encara no hi heu estat mai, i potser aquest és el moment perfecte per descobrir-lo. Gràcies als tres veïns i veïnes que ens han ajudat a conèixer Montbrió del Camp des de dins. I gràcies també a vosaltres per acompanyar-nos en aquest recorregut. Fins la propera!
20: És allò que ens passa quan visitem aquestes poblacions, que ens ho prenem com anem a visitar-les per un dia, però clar, ens acaben convencent els veïns i veïnes de que potser fins i tot és un lloc per estar-hi més d'un dia, fins i tot potser per quedar-s'hi a viure. Aneu-ho pensant. Avui, Montbrió del Camp ha estat el protagonista a través d'aquest podcast de Baix Camp Ràdio que ens ha portat el company Adrià Duc. I d'un podcast a un altre, ho anomenem això, en realitat són converses, ho anomenem podcast, però són entrevistes, converses, el que passa que tractades així amb una mica de carinyo, amb tranquil·litat, coites a foc lent. És el que ens proposen avui des de Vic, en aquest espai de converses de cuina. Avui coneixerem el Manel Jiménez i sabrem com va passar dels fogons de casa seva als fogons d'un gran restaurant. Ens ho expliquen els del Nou.

0: Cuinar per molts de nosaltres és un dels moments del dia que ens fa més mandra. Pensar que prepara, cuinar-ho, i si no és per una persona, per dos o fins i tot per quatre, i després netejar, el que has embrutat. Però hi ha persones que la cuina és un hobby i també una feina, perquè a qui no li agrada anar a menjar bé a un restaurant? Doncs avui, a Converses de Cuina de l'Obert per Vacances, tenim amb nosaltres una persona de la cuina que ha passat a ser un hobby a una feina, i a part, és el cuiner de casa, és a dir, el meu pare, en Manel Jiménez. Bon dia, Manel.
1: Bon dia, Andreu.
0: A veure, primer de tot, la cuina. Tu ja des de ben petit t'agradava estar als fogons o no?
1: Ben petit no, jo em vaig començar a aficionar una mica ja d'adolescent.
0: I ajudaves a la cuina a casa de petit o no, no mostraves gaire interès?
1: No era un gran col·laborador jo a la cuina, però bueno, ja a mesura que vaig fent una mica gran sí que vaig començar a remenar i ajudar.
0: Per tu la cuina què significa ara mateix?
1: Pues, a veure, és un lloc on te, bueno, crees, busques, jugues amb gustos, amb colors, i sobretot és un lloc on te, ostres, intentes fer servir, fer feliç a la gent, que la gent gaudeixi a través del paladar.
0: I a tu quina cuina t'agrada, què t'agrada cuinar a tu?
1: Pues molt variat, la veritat, soc bastant de cuina tradicional, però cada vegada m'atreveixo més a experimentar i fer cosetes així més modernetes. Vaig una mica de tot. La veritat és que m'hi atreveixo amb tot.
0: Que et conec una mica, Manel. La teva cuina, a vegades també t'agrada molt utilitzar i jugar amb les restes de plats que sobren, no?
1: Ah, sí, no, sobretot, sí. Fons de Nadal, sí, sí, aprofitament, sí, sí. Mirar el que hi ha a la nevera i aprofitar-ho tot. Jo soc dels que no llenço res i tots els sucs s'aprofiten, i tant, això sempre.
0: I això en l'aspecte, podríem dir, com a més hobby, que la cuina era el que era per tu, un hobby, però clar, des de fa poc que ets cuiner, tu t'haguessis esperat en algun moment de la teva vida, per exemple fa 10 anys, a dir, ara mateix em trobaria de cuina un restaurant, o és una cosa que no t'esperaves?
1: A veure, no m'ho esperava, tot i que, bueno, sempre he fet volar coloms, allò que dius, hosti, el restaurant que muntaria, jo faria, però bueno, perquè mai m'he atrevit a fer. Però, bueno, allò que no t'ho esperaves, però sempre ho has tingut allò, ho has portat al cap. I, clar, bueno, ha sigut un canvi de vida molt gran, d'estar de molts anys de comercial, a bueno, anar a la cuina i, bueno, viure d'això.
0: I què és el que més t'agrada de ser cuiner d'un restaurant?
1: Bueno, l'hora d'estar als fogons, l'hora de servir els plats i veure, sobretot mirar la gent i veure quina cara fan, si estan gaudint o no. Això és el millor de tot, és el que més omple.
0: I una pregunta, a veure, com de diferent és cuinar a casa quan era un hobby, ara que et passes tot el dia cuinant en un restaurant?
1: Clar, quan no tens experiència en un restaurant i arribes i veus l'estrès que representa una cuina de restaurant, per petita que sigui, doncs veus la gran diferència que hi ha. Casa és, bueno, cuina és res, superdistret i tranquil, allà vas, bueno, amb un temps sempre apurat, amb uns escandalls que has de fer, bueno, és estressant. No té res a veure amb
0: casa. I suposo que la cuina que fas a casa és molt més simple que la d'un restaurant, encara que facis cuina tradicional catalana.
1: Bueno, jo a casa també m'embolicava a fer cosetes. Vull dir que al final, la gran diferència és que, clar, cuina a casa, cuines per 3 o per 4 o per 5, i aquí, doncs, clar, has de preparar per 20, 30, 40, bueno, és molt diferent.
0: I una altra cosa, ara mateix, clar, et passes tot el dia cuinant, imagino que a casa l'últim que vols fer és arribar i posar-te a cuinar.
1: El dia a dia costa més, clar. Sí que és veritat que el cap de setmana, si tinc temps, igualment ho faig, perquè a mi m'agrada.
0: Doncs, Manel, moltes gràcies per atendre'ns avui aquí al Converses de Cuina de l'Obert per Vacances. Que segueixis gaudint d'estar als fogons i de la cuina, i que també facis gaudir a la gent que menja els teus plats, perquè la veritat que és un autèntic plaer. Moltes gràcies.
1: Bueno, pues moltes gràcies a tu i, bueno, escolta, un plaer haver participat en el vostre programa.
2: Converses de cuina. Avui la companya del 9FM conversant amb el seu pare, que mira, estava més que justificada l'entrevista perquè és que es cuina el seu pare. I tenia aquesta gràcia, no?, que va passar de cuinar a casa com a hobby en moments en què li venia de gust i ara és cuiner professional en un restaurant al Manuel Jiménez. Doncs vinga, des del 9FM, des de Vic, que ens ha arribat aquesta proposta culinària, però tenim més propostes, en aquest cas, d'agenda.
3: Obert per vacances.
2: Saludem ràpidament la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
4: Hola, bon dia.
2: Mira, que ens portes un festival de novel·la negra. Això mola molt.
4: Doncs sí, tenim el Culles Noir. Que...
2: Ah, molt ben il·lustrat, amb aquesta música, molt bé.
4: Sí, sí. I fins diumenge, doncs, el Cubies és a la seu del festival i reunirà, doncs, autors del gènere per fer, doncs, sessions, ponències, xerrades, taules rodones, etc. I el Xavier Borrell, que és el comissari, doncs, ens ha explicat una miqueta què es fa, no?, aquest any, quina és la temàtica.
5: Volem dedicar una mica a la gent que està fugint de la IA o la gent que va començar a fer els seus primers passos dins del gènere negre amb el cinema clàssic. Per això parlarem dels inicis del cinema clàssic, farem una obra de teatre de Casablanca i estarà tot present al nostre festival.
4: Doncs això.
2: Molt bé, molt bé. El Cubelles Negre, que el Cubelles Noir, que de fet també tenim el Barcelona Negre, em sembla, i bueno, doncs tota aquella zona. Els que trobem a faltar la Negra i Criminal, la llibreria, doncs ens queden almenys aquestes fires de novel·la negra. Molt xulo.
4: Per poder aprofitar.
2: Sí, sí, sí, sí. I d'aquí cap al Pirineu.
4: Doncs sí, tenim el que és el festival Pirineu Terra de Versos, que és un festival que està organitzat per tres llibreries cooperatives de la Seu d'Urgell i de Ripoll, i la idea és, doncs, reivindicar el pensament crític en els pobles de muntanya. I nosaltres destaquem dues activitats, les de la Seu d'Urgell, que són a un laboratori de poemes per infants i després una mostra de Can Valencià, que és el que estem escoltant ara una miqueta. Doncs això, i d'això és demà divendres de 5 a 7 de la tarda.
2: Festival Pirineu, Terra de Versos a la Seu d'Urgell, tot plegat reivindicant, com deies, Lídia, la cultura als pobles de muntanya. I acabem barrejant música en directe i tals de vins. És un pla ideal.
4: Doncs sí, tenim a la Selva del Camp la quarta edició del Sol Postada i és la idea que tu comentaves. Destaquem el concert de demà divendres a 8:45 del vespre, que és un concert de jazz a càrrec de la cantant Belén Bandera, la Carla Motis a la guitarra i el contrabaixista Horacio Fumero, i això, doncs, es barreja amb els tastos de vi del celler Gigal Porrera.
2: Molt bé. Passarà demà, no? Deies demà a 8:45?
4: Demà a 8:45 del vespre, en el terrat del castell de Paborda de la Selva del Camp.
2: Molt bé. Doncs, Lídia, ràpid, com sempre, ja ho veus, la gent... Ja,
4: no hi ha manera, part.
2: No hi ha manera. Bueno, ens queda tota la setmana que ve per prendre'ns un més calma, però...
4: A veure, és veritat.
2: Sí, sí. Escolta, recupereu el podcast, poseu-nos a lent, allò a temps, no?
4: Exacte,
2: ralentit.
4: A poc amb calma.
2: Sí, i ja està. Lídia Porta, Ràdio Ciutat de Tarragona. Gràcies, guapi.
4: Adéu, fins demà.
2: Fins demà. I és que també hem de rescatar res, esgarrapar un parell de minuts per tancar el programa d'avui. Vinga, amb musiqueta de fons, amb l'última cançó que sona de la jornada, però ja saludant a la Jordi Mariscot. Jordi, des de Cardedeu, bon dia de nou.
6: Aviam.
2: Aviam, aviam. Com tenim això de les festes majors?
6: He de dir que m'he guardat un parell d'àudios per al final.
2: Molt bé.
6: Que m'he tornat a portar al meu territori, clar, però al meu territori actual, vale? Perquè aquí a Cardedeu tenim una mica de pique.
2: Sí, digues,
6: escoltem
2: digues,
6: el primer àudio.
2: Ràpid, sí.
7: Òbviament, per mi, la millor festa major de tot Catalunya és la del meu poble, de Cardedeu. Amb poques festes majors. Tenen dues festes majors alhora, la que organitza l'Ajuntament i el Garito Més, una autogestionada, que és la del Polvorí. Per tant, cada nit i cada dia tens moltes activitats, tens dos escenaris diferents com un bon festival i al final, doncs, també és molt participativa i fa que, doncs, es pugui fer entre tots, no?
2: Aquesta festa autogestionada. I el segon tall, que l'hem de posar ràpidament?
6: I el segon tall ens l'envia en David des de Llinars, que hi ha una mica de pic amb Cardedeu.
3: Segur que tothom voldrà defensar la seva festa major com a millor festa major. No hem de negar que la part que jo miro més, que és la part de cultura popular, tots la zona del Tarragonès tenen festes majors molt bones. Però clar, per mi la millor és la meva, la Llinars del Vallès, ja, on gràcies, des de fa 15 anys hem definit una festa major, un protocol de festa major, un tipus de festa major basat en l'actualitat, però sobretot també en la tradició i en la història de tot el que havia viscut Llinars.
2: Jordi, ho hem de deixar aquí. Sap greu? Mira, molt
6: cap
2: bé.
6: Cap problema. Llinars acabava Cardedeu, just aquí l'àudio. Ja Llinars Cardedeu.
2: Doncs demà més coses. Ràpid, digue'ns el què.
6: Demà més coses. Demà parlarem d'amors d'estiu.
2: Amors d'estiu. Si no uau, que xulo. Això té comentari, però no tenim temps. Amors d'estiu. Demà ho comentem àmpliament.
6: En parlem demà.
2: Molt bé. Jordi Mariscot, des de Cardedeu. Gràcies, company.
6: Fins demà.
2: I tanquem-lo obert per vacances d'avui.
8: La xarxa de comunicació local.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha indicat que l'entrada massiva de migrants a Ceuta va ser fruit d'una tergiversació de la sentència del Tribunal Suprem. Segons ha indicat Bolaños, en la Comissió de Seguretat Nacional del Congrés, aquesta lectura esbiaixada va donar lloc a dues notícies falses que van córrer molt àmpliament per les xarxes socials.
2: Dos bulos que corrieron muy ampliamente por redes sociales. El primero de los bulos es que la frontera estaba abierta. El segundo de los bulos es que si entrabas sanado en España no te podían devolver. Eran dos bulos producto de la tergiversación de una sentencia del Tribunal Supremo que provocó, entre otras circunstancias, la entrada masiva de personas en Ceuta el 30 y 31 de julio.
1: El ministre ha afegit que ara la prioritat és localitzar, atendre i començar els processos de repatriació, reagrupament familiar o asil dels migrants que resten a la ciutat autònoma i, en paral·lel, garantir el funcionament de la ciutat i la seva ràpida recuperació. I en aquest sentit, el Ministeri de Joventut i Infància i les comunitats autònomes es reuneixen encara ara per abordar la situació dels menors migrants no acompanyats a Ceuta. Davant el rebuig de les comunitats del PP a acollir-los, la ministra Cira Rego proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè els menors siguin atesos en altres punts de la península. El Ministeri vol prioritzar el trasllat de les 500 nenes que hi ha a la ciutat que considera especialment vulnerables. La proposta es finançaria amb els 25 milions d'euros de la conferència sectorial que s'ha de votar aquest dijous. I Esquerra reclama al govern espanyol que garanteixi que no es prohibeixi exhibir estelades, especialment als estadis esportius. La petició arriba després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans de l'Elx-Barça, on un aficionat blaugrana va ser agredit. La polèmica continuarà avui al Camp Nou, on el Barça s'enfronta a l'Atlètic Club de Bilbao a les 9. Arran dels...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que ha descartat fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a península. Porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar el 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim que va deixant al sol un palet d'àrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu, i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i quatre estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon de Pippin Tom o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: Els esports al Camp Nou serà un clam aquesta nit, Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, el Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta.
0: El control de so Francesc Ávila, la redacció i coordinació Sònia Guerri i Artau Bellavista passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel Partit Popular assumir-ne la protecció amb els seus sistemes públics. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. Comprovem primer que ha donat de si la Conferència Sectorial de Joventut. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició.

0: dies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
1: El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern no tenia cap informació prèvia a l'entrada de més de 70.000 migrants a Ceuta a finals de juliol. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional, on ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit també que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
3: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
2: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del País Veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
4: El gobierno de España no tenía información ni previa ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
2: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
1: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. Ha anunciat, a més, que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades, diu, pel PP i Vox. Esther Minguell, bon dia.
5: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
6: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
5: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
1: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat avui una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
7: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit d'entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti al Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep el Camp Nou, l'Atlètic de Bilbao, i el club ha animat els aficionats a durir estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: En crònica internacional, el Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers en aquests dos països. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors espanyol, hi ha 4 persones de nacionalitat espanyola que encara no han estat localitzades.
7: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones, mentre que al Tibet hi ha mig miler de desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una 80 de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica l'accés a les zones afectades.
1: Tornem a Catalunya. El Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat fa poca estona l'home que havia estat detingut per la Guàrdia Urbana de Barcelona en relació a l'incendi del parc de Collserola.
7: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder provar-se la

0: la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i dos més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la Serra de Collserola en els últims 30 anys.
1: I atenció a aquesta iniciativa. Un veí de Cubelles, al Garraf, ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis de la comarca i també del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
2: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell, per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
3: Un parc infantil es donde enseñamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
2: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
1: 15 dies després de l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial que serà visible des de tot Catalunya. 21 Ràdio, Núria Caro.
4: El punt màxim serà a les 6 i 12 minuts de la matinada, quan el 93% de la superfície lunar estarà sota l'ombra de la Terra. Un fenomen, però, que no és tan excepcional com el solar, ho explica l'astrofísic Carlos García.
5: Un eclipsi lunar no és tan excepcional com un eclipsi solar, perquè són molt més freqüents, simplement pel fet de que l'ombra de la Terra és molt més gran. Llavors és molt més fàcil que un objecte petit com la Lluna entri dins d'aquesta ombra i quedi tapat en part. No?
4: Els dos eclipsis, el solar total del 12 d'agost i el lunar parcial, estan relacionats.
5: En aquests 15 dies la Terra gairebé no s'ha mogut i 15 dies després de l'eclipsi total la Lluna ha fet mitja volta, ha fet la meitat de la seva òrbita terrestre i es col·loca darrere de la Terra. Com que encara estan tots tres alineats, la Lluna entra dins de l'òrbita de la ombra de la Terra i quedarà fosca, la Terra l'enfosquirà.
4: A diferència del solar, el lunar no necessita ulleres per visualitzar-lo, només cal mirar a l'oest, en un horitzó pla.
1: Ens situem ara a la ciutat de Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes que ve. Les primeres actuacions seran menors i és previst que les obres de més envergadura comencin a final del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
6: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
7: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
6: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
1: És un quart de tres. Canviem de comarques. El pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, s'ha reduït la densitat de conills a la zona en prop del 70% i ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. Ho a Ulla i de Ràdio, Carla Serrano.
8: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
9: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i aguaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
8: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
1: Passem també avui per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema i ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però bé marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
10: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al reg de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm, que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
11: Enguany estem contents per la nostra feina, el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les vendes del vi han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd, esperam que surti la destil·lació de crisis perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat. I això ens perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
10: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comenci fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
1: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca portes després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
12: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat el Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
13: En conclusió, pues, no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues, a todos los trabajadores por fogasta. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualidad.
12: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
0: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
1: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà, on vivia una parella amb els fills menors.
0: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fruit elèctric. La investigació va començar l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen els dos adults al cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
1: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta de Girona celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estendrà per 9 municipis catalans. Girona FM, Pau Villafañe.
14: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
15: Aquests aniversaris et serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan petxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
14: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
1: I de Girona a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest mes pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido protagonitzaran un col·loqui a l'equipament municipal, moderat pel també actor David Verdaguer.
0: I atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui mateix a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a taquilla.
1: Ràdio Municipal de Terrassa, torni Bernabé.
16: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El ser querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
1: I encara en relació a la informació cultural, han robat el conegut com a tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants a l'edat de bronze a Europa.
0: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Villena, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar el Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
1: I arriben els esports. Transporta Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
17: Doncs sí, Marta, bon dia. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de protesta. De queix, escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
18: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
17: El partit entre el Barça i l'Atlètic Club de Bilbao correspon a la primera jornada de Lliga de Primera Divisió. El nou fitxatge Rodri jugarà, en principi, els seus primers minuts com a jugador blaugrana i Balde ha entrat a la convocatòria. Un Barça que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominic Livakovic. El conjunt català, d'altra banda, segueix pendent de l'Atlètic de Madrid, que reitera oficialment una vegada més que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Munic, a l'espera que es faci oficial. Ja ha passat la revisió mèdica, l'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip que entrena Manolo González. A la segona divisió, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o de central, ha signat per 4 temporades.
19: Yo me definiría como un lateral versátil, que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área, también en el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
17: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb tres clubs catalans en categoria masculina i participen el Borges i l'Olot. El club de la Garrotxa ho farà per primera vegada a la seva història. I en la categoria femenina, aquest curs a la Champions, una vegada més, el Miró Ganxets de Reus. El president de l'equip de la capital del Baix Camp, Joan Carles Virgili, reconeix a Canal Reus que afronten la temporada amb reptes diferents als desitjats.
20: A vegades també va bé fer aquells punts de reflexió, de veure on estem, veure que anàvem molt accelerats i que volíem fer moltes coses i que després ens hem trobat que possiblement no teníem ni l'estructura de personal ni l'estructura econòmica per fer tantes coses i hem hagut de recular. Bueno, no passa res, jo crec que l'important a la vida és entendre en el moment que estem i què volem fer i cap on podem fer i cap on volem anar. No? Tenim una estructura de tècnics potent per tornar a fer un pas enrere per fer-ne dos endavant.
17: Són les paraules, les declaracions de Joan Carles Virgili, el president del Miró Ganxets Costa Daurada. Són declaracions a Canal Reus els dies previs a l'estrena de la Champions 26-27. Ja que parlem de la Champions, per cert, avui a partir de les 6 de la tarda, sorteig de la fase Lliga de la màxima competició continental, pendents de qui li toca al Barça.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Salut activa. Perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Com utilitzar la piscina per fer exercici saludable?
4: La piscina és un entorn excel·lent per fer exercici saludable, ja que l'aigua ofereix resistència natural i redueix l'impacte en les articulacions. Nedant o realitzant exercicis aquàtics es pot millorar la força muscular, la flexibilitat i la capacitat cardiovascular de manera segura i efectiva. Activitats com l'aquagym o caminar dins l'aigua són especialment beneficioses per a persones amb lesions o problemes articulars. A més, l'aigua tèbia pot ajudar a relaxar els músculs i alleujar el dolor. Incorporar a la piscina la teva rutina d'exercici és una manera divertida i refrescant de mantenir-se en forma i cuidar la salut.
2: Salut activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: El medi aquàtic és ideal per persones que tinguin problemes articulars o que siguin grans. Val? Aquest medi aquàtic ens ajuda a disminuir la pressió que hi ha sobre les articulacions perquè no hi ha gravetat i ens ajuda que puguem moure'ns millor sense dolor. És molt important que quan vulguem anar a la piscina no pensem només en nedar, sinó que també pensem que també hi ha unes activitats que són més dinàmiques i més divertides, com l'aquagym, caminar dins de l'aigua i fer exercicis específics que dediqui al monitor, o fins i tot fer bicicleta estàtica dins de l'aigua, que se li diu aquabike. I molt important, abans d'introduir-se dins de l'aigua, hem de trencar la temperatura que tenim externa amb la que tenim interna, és molt diferent. Llavors, hem d'habituar el cos a aquesta temperatura. Primer ens hauríem de refrescar amb una dutxa i després ja podríem començar a introduir-nos dins de la piscina per evitar aquest xoc tèrmic que podria provocar-nos un malestar general. Anar a piscina és un exercici molt complet tant per gent adulta, gent gran, com per infants, i és important que ens puguem mobilitzar allà dins i passar-nos-ho bé.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El govern espanyol vol superar el veto de les comunitats governades pel PP per acollir menors procedents de Ceuta a través de convenis amb entitats socials que els puguin atendre a la península. La ministra Cira Rego ha plantejat aquesta possibilitat a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància, alhora que descarta fer deportacions massives de menors.
2: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles atendiendo al respeto al interés superior del menor.
0: Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de tres ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió d'aquesta crisi. El de la presidència, Félix Bolaños, ha tornat a negar que el govern disposés d'informació prèvia sobre l'entrada massiva de migrants. És dijous 27 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Quatre espanyols desapareguts per la gran riuada que ha escombrat poblacions senceres al Nepal i al Tibet. Sònia Kerr.
3: L'últim balanç provisional és de prop de 300 morts, mentre els serveis d'emergència lluiten a contrarrellotge amb la runa i el fang per localitzar els 1.500 desapareguts. Més de la meitat són estrangers.
0: La propera matinada hi haurà un eclipsi parcial de lluna.
3: Començarà cap a 4:45 de la matinada i acabarà una mica abans de les 8 del matí de demà. El moment àlgid serà a 6:45. El fenomen està relacionat amb l'eclipsi de sol del 12 d'agost.
0: Volem saber si hi haurà bona visibilitat per veure aquest eclipsi de lluna. La previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
4: Bon dia. Tot i que aquest dijous ha començat ensopit amb núvols i fins i tot alguna gota que hem tingut cap a la Costa Daurada, tot això està esqueixant i ja a hores d'ara el sol és dominant a gran part de Catalunya, sempre amb el permís d'algun núvol prim, que va deixant al sol un palet d'èrbol, sobretot a les comarques de Girona, i també, gràcies a aquest polsim en suspensió, l'ambient es veu un palet encalitzat i també brut, però en qualsevol cas el domini serà del temps tranquil les properes hores i una mica ventós. Això sí, compta amb aquest vent que s'anirà accentuant, especialment a l'alta muntanya, al Pirineu i també a gran part de les comarques de Girona. Per tant, a la Costa Brava tindrem una bona remenada de la mar. Compte, també tindrem alguna rissaga i temperatures elevades. Puja respecte ahir a la plana vallesana, a l'interior gironí, sobretot a la Baixa Garrotxa, també al Pla de Lleida, al voltant dels 35 graus. A última hora del dia, algun ruixadet poc important a l'Alt Pirineu de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
0: El mercat de la Boqueria de Barcelona afronta una reforma integral que en preservarà el caràcter alimentari i singular.
3: Els treballs comencen el mes vinent i està previst enllestir-los a finals del 2029. Quan es reobri el mercat, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Ho explica la tinenta d'alcalde de Promoció Econòmica, Raquel Gil.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional.
0: En cultura, el Festival Temporada Alta celebra els 35 anys amb una norantena d'espectacles i quatre estrenes internacionals absolutes.
3: Es tracta de l'edició amb més estrenes de tota la història de la mostra. En destaca la revisió de l'espectacle Le Salon, de Peeping Tom, o el nou espectacle de Nit Company. El festival es farà entre el 3 d'octubre i el 8 de desembre.
0: En esports, el Camp Nou serà un clam aquesta nit. Joan Barberà.
6: Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx, al Barça, rep l'Atlètic Club, partit de Lliga on no hi haurà homenatge als campions del Mundial, en senyal de queixa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats en diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP a assumir-ne la protecció. Tot plegat en una jornada marcada per la compareixença de més ministres al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi a Ceuta. Comprovem primer què ha donat de si la Conferència Sectorial. Lluís Mata, bon dia.
7: Bon dia. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha intentat introduir en l'ordre del dia una disposició per distribuir els menors entre els sistemes d'atenció de les diferents comunitats autònomes, però s'ha trobat amb l'oposició frontal dels populars. Per això, finalment, s'ha acordat dur a votació un crèdit extraordinari de 25 milions d'euros per a Ceuta per finançar convenis amb entitats. Uns diners que també han de servir per costejar mesures com la prioritat de traslladar les 500 nenes migrants que ara mateix hi ha a la ciutat autònoma i que es consideren com a especialment vulnerables.
2: La manera de descensionar el territori és trasladar los niños a península, porque de esta manera podemos comenzar a trabajar con los distintos mecanismos y escenarios posibles, atendiendo al respeto al interés superior del menor. No vamos a aceptar, como dicen algunos dirigentes del Partido Popular, ninguna deportación masiva de niños. No lo vamos a aceptar. Nos negamos a esto rotundamente.
7: El sistema de protecció de menors migrants a la península també inclouria la possibilitat de l'acollida per part de famílies. La cita d'avui, en què ha participat Catalunya, ha estat marcada per la plantada de les comunitats d'Aragó, Castella i Lleó i Extremadura, on Vox gestiona les competències d'infància en governs de coalició amb el Partit Popular.
0: De la seva banda, el ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que el govern d'Espanya no tenia cap informació prèvia a l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Bolaños ha comparegut aquest migdia davant de la Comissió de Seguretat Nacional. Allà ha rebut les crítiques de l'oposició per l'actuació del govern durant la crisi i ha dit que no hi ha cap evidència de la implicació del Marroc en l'arribada dels migrants. David Navarro, bon dia.
8: Bon dia. Durant 4 hores, Félix Bolaños s'ha defensat d'una oposició que, com la portaveu del PP, Cuca Gamarra, ha acusat el govern d'haver deixat abandonats els ciutadans de Ceuta.
9: ¿Qué libertad de circulación tienen por la ciudad? Es que usted no ha pisado Ceuta. Pero si hubiera ido, hubiera podido ver con sus propios ojos cómo se vacían las calles. Y los que se están tomando una cerveza en una terraza son los que invadieron su ciudad.
8: De fet, bona part de l'oposició, també alguns dels socis del govern, han acusat l'executiu d'haver estat inactiu durant tot el mes d'agost. També s'ha qüestionat la tibiesa de la resposta al Marroc, el que molts acusen d'estar implicat a l'entrada d'immigrants. Al seu torn, Félix Bolaños ha negat que hi hagi cap evidència de la implicació del País Veí i ha tornat a dir que l'entrada va agafar el govern per sorpresa.
10: El govern d'Espanya no tenia informació ni prèvia ni precisa de la magnitud de la entrada de 70.000 personas en Ceuta que sucedió el 30 y 31 de julio. Esta es la realidad.
8: Félix Bolaños, que ha reivindicat l'espanyolitat de Ceuta i Melilla, ha dit que ara per ara l'objectiu és aconseguir el retorn dels migrants, fins i tot dels menors.
0: Qui també ha comparegut avui al Congrés ha estat la ministra de Sanitat. Mònica García ha defensat la gestió sanitària a Ceuta, basada en els drets humans i l'evidència científica, ha dit. També ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides, diu, propagades pel PP i per Vox. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. La ministra ha assegurat que el govern treballa per recuperar la normalitat dels habitants de Ceuta i la dignitat dels immigrants el més aviat possible. Mònica García ha acusat el Partit Popular i Vox de difondre rumors falsos que fomenten l'alarmisme i ha detallat els motius pels quals no ha estat convenient confinar.
12: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
11: García ha negat que hi hagi col·lapse sanitari i ha assegurat que no s'ha suspès cap consulta o intervenció quirúrgica. Ha anunciat que si tota la cadena logística funciona, la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants.
0: A tot plegat, el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vives, considera que el govern espanyol està actuant amb total passivitat i s'ha mostrat taxatiu. Tots els migrants, diu, han de tornar al Marroc.
13: Una normalidad que solo puede conseguirse de una manera, y es mediante el retorno cuanto antes a Marruecos de todos los que aquí llegaron el 30 y el 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad. Y cuando digo todos, digo todos.
0: Encara a Madrid, Esquerra Republicana ha registrat aquest matí una proposta al Congrés per tal de garantir que no es requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanen al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades.
3: Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional, abans del partit entre l'Eix i el Barça, amb càrregues policials a un aficionat que duia una estelada i la requisa de banderes. Així mateix, Esquerra exigeix a l'executiu que sol·liciti el Defensor del Poble una investigació monogràfica sobre possibles actuacions discriminatòries dels cossos policials estatals. Avui el Barça rep al Camp Nou l'Atlètic de Bilbao i el club ha animat els aficionats a dur-hi estelades en rebuig a l'actuació policial i per reivindicar-ne la legalitat i el dret a lluir-la. L'ANC repartirà 10.000 banderes a l'exterior de l'estadi just abans del partit.
1: Notícies en xarxa.
0: El Nepal i el Tibet continuen les tasques de rescat per la gran riuada que ha arrasat pobles sencers. El balanç provisional de víctimes és de 289 morts i 1.500 desapareguts, dels quals 800 són estrangers. Segons el Ministeri d'Exteriors, hi ha més 4 espanyols no localitzats.
3: La majoria dels turistes desapareguts són persones procedents de l'Índia. Al Nepal hi ha més de 800 desapareguts i s'han recuperat els cossos de 177 persones, mentre que al Tibet hi ha mig miler desapareguts i 3 morts. Les últimes hores, les tasques de rescat s'han complicat per la magnitud de les destrosses i la gran quantitat de fang amuntegat. A més, una vintena de ponts i 40 quilòmetres de carreteres han quedat destruïts, cosa que complica encara més l'accés a les zones afectades.
0: Tornem a Catalunya, en concret a Barcelona, perquè el Tribunal Superior de Justícia ha deixat en llibertat l'home detingut per la Guàrdia Urbana per la seva presumpta relació amb l'incendi del parc de Collserola.
3: Uns testimonis havien explicat que el sospitós havia cremat de manera intencionada diversos contenidors al carrer de Palamós, a prop del punt en què es va originar el foc, però ha quedat en llibertat en no poder-se provar-se la seva vinculació a l'incendi. Mentrestant, continuen les tasques per acabar d'extingir-lo després que en les últimes hores s'hagi donat per controlat. S'han cremat 54 hectàrees del parc, 52 de Barcelona i 2 més de Montcada i Reixac. Es tracta de l'incendi més greu que ha patit la serra en els últims 30 anys.
0: A Cubelles, un veí ha iniciat una campanya personal per denunciar els parcs infantils que no són inclusius en diferents municipis, tant del Garraf com del Baix Penedès. Fent inventari, ja n'ha denunciat més d'una vintena i reclama als ajuntaments que donin més importància a uns espais que considera haurien de ser accessibles per a tots els infants. Canal Blau, Pere Lobato.
14: José Romero és un veí cubellenc amb mobilitat reduïda que es desplaça amb una cadira de rodes elèctrica i que ja ha denunciat fins a 26 parcs infantils de Cubelles, Vilanova i la Geltrú, Cunit, el Vendrell i Calafell per no adaptar-se a les condicions que necessiten per ser parcs inclusius. La seva lluita per aconseguir que tots els infants puguin accedir a un parc infantil, independentment de les seves capacitats, va començar fa 3 anys. Romero lamenta la lentitud o la desídia amb la que assegura que li responen alguns ajuntaments, tenint en compte la importància que tenen els parcs per a la creixença personal i el desenvolupament de tots els infants.
15: Un parc infantil és on ensenyamos a nuestros niños a vivir en sociedad, ¿no? Es el primer sitio donde juegan con sus amigos y donde van a vivir en sociedad. Pues ya desde niños apartamos o dejamos fuera a los niños con discapacidad. Le vamos diciendo ya lo que le viene encima. Es una barbaridad.
14: A Cubelles es dona el cas que en la darrera convocatòria de pressupostos participatius, el resultat final fa només unes setmanes ha situat precisament com a projecte més votat una actuació per impulsar els parcs infantils inclusius al municipi.
0: Atenció, perquè 15 dies després de l'eclipsi solar total del 12 d'agost, aquesta matinada es podrà tornar a gaudir d'un fenomen astronòmic. En aquest cas es tracta d'un eclipsi de lluna parcial, que serà visible des de tot Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sergi Crusells.
16: En un eclipsi de lluna, la Terra es col·loca just al mig entre el Sol i el satèl·lit. En aquest cas, el ser parcial no taparà completament la lluna i una part agafarà un to vermellós, mentre que l'altra seguirà rebent la llum solar. Segons expliquen des de l'Observatori de Tiana, aquests fenòmens passen sovint després d'un eclipsi total de Sol, però en aquest cas serà visible des de tot l'hemisferi nord, on la lluna sigui visible a aquella hora. Escoltem el fundador i membre del grup d'astronomia de Tiana, Enric Monreal.
17: La parcialitat començarà cap a 4:45. A poc a poc s'anirà tapant. Arribarà un punt en què la lluna la veurem pràcticament de color vermell i amb un petit fil blanc encara de llum solar directa. No? A partir d'aquí, que serà el màxim, serà aproximadament a les 6:12-13 minuts, ja es començarà a destapar una altra vegada.
16: L'eclipsi parcial de lluna serà visible en una posició molt semblant al solar de fa 2 setmanes. Això sí, en aquest cas, no caldrà cap tipus de protecció visual.
0: Ens situem ara a Barcelona. La reforma del mercat de la Boqueria començarà el mes vinent. Les primeres actuacions seran, però, menors. De fet, és previst que les obres de més envergadura no comencin fins a finals del 2027. La reforma compta amb el suport majoritari dels paradistes per tal de conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Per això, totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Irene Segalés, bon dia.
18: Bon dia. Un dels canvis més destacats que es faran en aquesta fase més imminent és la renovació completa de l'Illa del Peix, un espai emblemàtic per a molts clients habituals i també per als visitants, i que es vol fer més confortable. Per fer-ho, algunes parades es traslladaran a una carpa provisional instal·lada a la plaça de la Gardunya. Pel que fa a l'oferta de parades, segons el nou reglament aprovat pels paradistes i que s'ha d'aprovar en el ple de l'Ajuntament previsiblement a finals d'any, estableix que els paradistes hauran de vendre com a mínim un 50% de productes tradicionals no elaborats. Ho ha explicat la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica, Raquel Gil, en l'acte de presentació de la reforma que s'ha fet aquest matí al mateix mercat de la Boqueria.
5: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són d'un mercat tradicional desapareixerà perquè totes hauran de tenir aquest component de mercat tradicional. I per això insistim molt en el valor que té haver arribat amb aquests acords, perquè els propis operadors estan assumint que aquest canvi s'ha de fer i que és necessari també per la sostenibilitat i la viabilitat del mercat de la Boqueria.
18: La fase de reformes de més envergadura és previst que comenci a finals de l'any 2027, quan és previst intervenir en la cobertura del mercat de la Boqueria per retirar el fibrociment i col·locar plaques fotovoltaiques que facin el mercat més autosuficient energèticament. El pla compta amb una inversió de 12 milions d'euros.
0: Són 3:15. Canviem ara de comarca, ja que el pla per controlar la sobrepoblació de conills a Ponent, activat per Agricultura, ha permès ja capturar prop de 8.000 exemplars en només dues setmanes. Ha estat a la zona de Verdú, a l'Urgell. Segons el departament, ara l'acció s'estendrà a d'altres zones afectades. UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
19: Segons ha explicat el departament, les actuacions han contribuït a reduir la densitat de conill prop d'un 68% en aquesta zona, on s'ha passat d'una mitjana d'uns 30 conills per quilòmetre quadrat a uns 10. En aquest sentit, el director dels Serveis Territorials d'Agricultura a Lleida, Jaume Freixa, ha valorat positivament l'actuació i ha explicat com s'ha dut a terme.
20: S'han fet 50 actuacions en tres modalitats, recorregut de caça amb pick-up, amb rifles i visors nocturns, recorregut de caça amb tot terreny, focus i escopeta de caça, i a guaits nocturns, estan quiets en finques amb rifles i visors nocturns. Estem satisfets del resultat, estem satisfets de com s'han dut a terme les actuacions. Creiem que es poden replicar en altres llocs en funció de l'abundància de població.
19: Freixa ha afegit que s'estan preparant actuacions a Sarroca, Llardecans, Aitona i Serós per reduir aquesta sobrepoblació de l'espècie.
0: Passem avui també per la Terra Alta, ja que aquesta setmana hi arrenca la verema. I ho fa amb molt bones previsions. Serà una de les collites més abundants dels últims anys, però bé marcada, això sí, per la crisi del sector del vi. Canal T, Leonor Bartomeu.
21: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció, amb una collita superior a la dels darrers anys, gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat, amb menys vendes i una baixada del preu del raïm, que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
22: Enguany estem contents per la nostra feina i el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat, on les vendes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd, esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat. I això ens perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
21: La campanya també s'ha avançat per l'efecte de les altes temperatures i la sequera, que han fet que la collita comenci fins a un mes abans que anys enrere. El temporal de dilluns no ha provocat afectacions destacades a la comarca. La previsió és que la verema s'allargui unes 3 setmanes més.
0: Al Vallès Occidental, la històrica empresa rubinenca Rufini tanca després d'anys de problemes econòmics. La firma d'injecció d'alumini ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors i els pocs que encara han quedat a l'empresa estan fent tasques administratives per tal de poder fer la liquidació de la companyia. Ràdio Rubí, Belén Tierno.
23: L'empresa rubinenca es va declarar insolvent a la primavera de 2026 i va presentar un concurs de creditors, el segon en 15 anys. Aquest mes d'agost ha registrat al Registre Mercantil de Barcelona la seva dissolució i ha acomiadat prop d'un centenar de treballadors. Una representant del comitè d'empresa de Rufini explica que els 96 treballadors, la pràctica totalitat de la plantilla, s'han anat al carrer sense indemnització ni tampoc els han pagat la liquidació.
24: En conclusió, pues, no nos pagaron el finiquito y nos han mandado pues, a todos los trabajadores por fogasa. Solamente nos pagaron el mes de julio, la mensualidad.
23: Rufini es va instal·lar a Rubí l'any 1964 i va arribar a tenir més de 300 treballadors. En les últimes dècades ha anat arrossegant problemes econòmics i ha fet diversos expedients de regulació d'ocupació.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. La Policia Nacional allibera un home que feia 10 dies que estava segrestat a Caldes de Montbui per un suposat deute vinculat al narcotràfic.
3: Els agents també han detingut el presumpte segrestador que retenia la víctima en una nau industrial de Sabadell. Justament va ser arrestat quan traslladava el segrestat fins a una zona boscosa de la localitat vallesana. Els agents treballen amb la hipòtesi que el segrest es va produir per un presumpte robatori de droga.
0: Desmantellen un cultiu de 721 plantes de marihuana en una casa de Llers, a l'Alt Empordà. Allà hi vivia una parella amb dos fills menors.
3: La Guàrdia Civil ha detingut l'home de 39 anys i investiga la dona de 33 per delictes contra la salut pública i defraudació de fluid elèctric. La investigació va començar a l'abril i va culminar divendres en una operació en la qual van entrar i escorcollar la casa. Els investigadors atribueixen als dos adults el cultiu, la cura i la custòdia de les plantes. Els agents també han detectat que tenien la llum punxada.
0: És moment per a la cultura. El Festival Temporada Alta celebra 35 anys i ho fa amb una edició que comptarà amb 91 espectacles, 21 coproduccions i 22 estrenes absolutes. Serà del 3 d'octubre al 8 de desembre i s'estrendrà per 9 municipis catalans més enllà de Girona. Anem fins allà, Girona FM, Pau Villafañe.
2: El festival vol reafirmar el fet de ser un punt de trobada entre la creació internacional i el talent del país i entre grans figures consagrades i les noves veus de l'escena contemporània. Durant aquests 35 anys, el festival ha comptat amb 2.253 espectacles, 517 produccions, 1.006 estrenes i 1.300.000 espectadors. L'espectacle inaugural serà l'estrena a l'estat espanyol de Hasbin, un muntatge del coreògraf Sidi Larbi Charkawi i de l'artista de circ i moviment Martin Zimmerman. Narcís Puig és el director del Temporada Alta.
4: Aquests aniversaris serveixen una mica per fer una ullada cap enrere i per agafar impuls per anar endavant. I aquestes xifres que heu vist ara projectades penso que fan patxoca i que ens donen impuls per les 35 edicions següents. Aquest any tindrem un festival com especialment centrat en la creació.
2: Una edició que torna a reafirmar la seva vocació internacional amb una selecció de 16 espectacles internacionals d'11 països amb 4 estrenes absolutes.
0: De Girona fins a Terrassa, perquè Rodrigo Sorogoyen i Victoria Luengo passaran aquest diumenge pel Cinema Catalunya de la cocapital vallesana. El director i l'actriu del Ser Querido, acabada d'estrenar, protagonitzaran un col·loqui moderat pel també actor David Verdaguer.
3: Atenció, perquè les entrades es posen a la venda avui a partir de les 5 de la tarda i de manera simultània a la web cinemacatalunya.cat i a la taquilla.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Toni Bernabé.
6: La cita, el proper diumenge 6 de setembre, coincidirà amb la sessió de 6:45 de la tarda. El director madrileny és un dels més aclamats dins l'actual panorama cinematogràfic espanyol. Ara presenta El Ser Querido, coprotagonitzada per Javier Bardem. La pel·lícula, escrita conjuntament amb Isabel Peña, tracta sobre un director de cinema que ofereix un paper a la seva filla per participar en la seva nova pel·lícula, amb la intenció d'ajudar-la a impulsar la seva carrera professional. Sorogoyen i Luengo conversaran amb el públic després del visionat del film a la Sala 1. La sala té capacitat per a 350 persones.
0: I encara en la informació cultural han robat el conegut com a Tresor de Villena. Es tracta d'un dels més importants de l'edat de bronze a Europa.
3: El robatori s'ha comès de matinada. Els lladres han arrencat un dels finestrals del Museu de Vilella, Alacant, i s'han endut les 66 peces originals d'or, plata, àmbar i ferro. Se sospita que al darrere del delicte hi podria haver un grup especialitzat en el robatori de patrimoni històric o que sigui un encàrrec. Fa un mes van robar al Museu d'Albacete a Castella-La Manxa amb el mateix modus operandi.
0: I és moment per als esports. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Camp Nou serà un clam aquesta nit.
7: Bon dia, Marta. Per protestar contra l'agressió policial a un aficionat blaugrana que portava una estelada al camp de l'Elx. El Barça rep l'Atlètic Club a les 9 de la nit en un partit on no hi haurà homenatge als campions del Mundial en senyal de queixa. Escoltem el president blaugrana, Joan Laporta.
9: Contra l'Atlètic de Bilbao hi haurà un acte d'exaltació de l'estelada. Espanya es defineix com un estat social i democràtic de dret, on la llibertat d'expressió està dins dels seus drets fonamentals de la Constitució espanyola. L'estelada expressa els anhels de llibertat i la voluntat de ser lliures de molts culers i catalans.
7: El partit contra el conjunt basc correspon a la primera jornada de Lliga, primera divisió, i el nou fitxatge, el migcampista Rodri, jugarà en principi els seus primers minuts com a jugador del Barça. Balde ha entrat també a la convocatòria. Un Futbol Club Barcelona que avui ha anunciat oficialment el fitxatge del porter turc de 31 anys, Dominik Livakovic. El conjunt català segueix pendent hores d'ara de l'Atlètic de Madrid, que ha reiterat oficialment que no volen vendre el davanter Julián Álvarez, que avui tampoc s'ha entrenat. Per cert, a les 6 de la tarda, avui hi ha el sorteig de la fase Lliga de la Champions, de la Lliga de Campions. El conjunt blaugrana coneixerà aquesta mateixa tarda, abans del partit contra l'Atlètic Club, els seus rivals a la màxima competició continental. A l'Espanyol, la novetat és el fitxatge de Brian Zaragoza, que arriba cedit pel Bayern de Múnic. A l'espera que es faci oficial, ha passat revisió mèdica aquest matí. L'extrem andalús de 24 anys és un reforç que s'espera que sigui molt important en l'equip de Manolo González. A la segona divisió A, el Girona ha anunciat el traspàs de Sigankov a l'Ajax d'Amsterdam. A més, també ha fet oficial l'arribada del jove defensa madrileny Javier Boñar, el futbolista que pot jugar de lateral o central, ha signat per 4 temporades.
8: Yo me definiría como un lateral versátil que puede jugar tanto por fuera como por dentro, con mucha llegada al área, también en el aspecto defensivo también soy muy fuerte y mi mayor punto creo que es el remate de cabeza y la llegada al área.
7: En plana poliesportiva, en tenis de taula, demà comença la Lliga de Campions amb 3 clubs catalans. En categoria femenina, el Ganxets de Reus. Escoltem el seu president, Joan Carles Virgili.
10: Tenim clar que ja no hi ha un objectiu ni de guanyar Europa ni de guanyar la Lliga, ni guanyar la Copa de la Reina. Hi ha un objectiu de jugar, veure què passa durant la temporada i segurament, si per Nadal encara estem vius, pues valorarem com han anat les coses i a partir d'allí prenem les decisions per acabar el que quedarà de temporada.
7: El Miró Ganxets Reus, que jugarà la Champions femenina, la masculina, que també comença demà. Hi haurà 2 equips catalans, 2 clubs catalans, el Borges i l'Olot.
0: Gràcies, Joan Barberà. És última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 24 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. L'AFA de l'Escola El Turó de Bigues denuncia que els han vandalitzat i robat el local que tenen a l'escola. Castellterçol arriba a l'equador d'una festa major marcada per l'alta participació. La cursa de Festa Major de Sant Feliu obre inscripcions i ja compta amb una 80ena d'inscrits.

0: Comencem l'Eix 59 d'avui amb la denúncia que fa l'AFA de l'Escola El Turó de Bigues i Riells. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
1: Això ens sentim una mica desemparada en el fet que la policia que no ha teoria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que hem trobat ens estan dient que estan fent més control perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles, un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
1: No, el que m'apirta, la pregunta és, fem el bé, doncs, una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més vot aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
1: I llavors que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Vedell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
2: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Vedell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors.
3: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Castellterçol ha superat l'equador de la seva festa major amb una gran participació a tots els actes com a tònica principal. El municipi ha viscut molts moments de la festa grossa mirant el cel i patint per si la pluja respectava els actes més genuïns de la festa. I fins al moment de tancar l'edició d'aquest informatiu, el programa d'actes no s'ha vist alterat per la pluja. La Comissió de Festa Major defineix les jornades d'èxit i destaca l'afluència de públic a tots els actes. Guillem Suspedra és membre de la comissió i destaca aquests actes.
4: Com a la dansa i el ball del Ciri, que es van ballar ahir a plaça, on el jovent del poble va fer aclamar tot el públic assistent a la plaça vella de la jornada.

la solemnitat amb la ballada del mussol davant de l'Ajuntament i una versió força particular del Ball del Ciri. Precisament el Ball del Ciri i la dansa de Castellterçol han estat un dels punts culminants de les primeres jornades de la Festa Major. Diumenge al migdia, a la plaça Vella no hi cabia ni una agulla per seguir de prop una de les tradicions més centenàries de la vila. Els joves balladors, carregats d'emoció, van culminar els seus balls amb la passejada de les autoritats. Aquest dilluns a la tarda tornaran a fer una nova ballada. Si la de diumenge és la més solemne, la de dilluns és una de les més esperades pel llançament de les ampolles de perfum. Els balladors d'aquest any han estat Marta Vallhonrat i Jan Guiteras, Ares Bach i Arnau Moya, Clara Serra i Guim Garcia, Bruna Pineda i Joan Blancafort, i Mariona Blancafort i Oriol De Juan. També Mireia De Juan i Pau Blancafort.

La imatge de la festa d'aquest any és una C trencada que inclou tots els actes de la festivitat. Tot un símbol de Castellterçol, a qui el poeta Josep Pedrals ha dedicat un poema que s'inclou en el programa de la Festa Major i que diu així. La C trencada és una falç que el puny clivella com una orpada, un vell enllaç, la I enganxada, la C sencera pel trenc donada, la C tranquil·la, quan es perfila, és una orella i una arracada. Precisament Pedrals, que estiueix a la vila, ha estat un dels protagonistes d'aquest diumenge a la tarda amb un recital al jardí de Cal Recader, que sota el títol És un dia ha fet riure de valent el públic assistent. El poeta ha recitat algunes de les seves creacions. La sonoritat dels mots, els jocs de paraules i l'entonació amb les que Josep Pedrals les verbalitza ha arrencat els aplaudiments del públic en acabar cada un dels versos. La música també ha estat protagonista al Village del Coll de Mosca amb una nova edició de la Vetllada Blava organitzada pel Club de Futbol, un espai idíl·lic que s'ha omplert per seguir els concerts en directe de la codinenca Marina Palau, ara resident a Castellterçol, que va presentar el seu disc No sé quan ni com, en un dia especial per ella, ja que era el seu aniversari. Oh, no em va tenir la sort.

La va seguir la veu dolça de Sara Roy, coneguda per part del públic perquè, igual que Palau, va actuar en el Festival Codinenc Juliols del Xifreda. Sara Roy va explicar que per ella aquest concert era especial perquè amb ell tancava la gira d'estiu.

I arribat des de Galícia, Ramon Miravet va fer les delícies del públic amb el seu blues. El cantautor va explicar que tenia vincle amb Castellterçol perquè els seus dos primers discos els van registrar a l'estudi que Marc Parrot té a Sant Quirze Safaja. Va deixar anar moltes paraules d'agraïment per Parrot, sense ser conscient que el músic es trobava entre el públic. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home.

Ramon Mirabet va fer pujar dues persones a l'escenari. El també cantautor Nico Roig, a qui va agrair que l'hagués ajudat a fer una de les cançons més sentides que ha fet mai i alhora de les poques que té en català i que està dedicada al seu pare. També va fer pujar l'Everton, un jugador del club de futbol Castellterçol amb qui es va batre a fer tocs de pilota, una faceta del tot desconeguda de Mirabet que va afegir humor a la vetllada. The Crabs i DJ Nai van tancar la nit al Coll de Mosca. La festa major de Castellterçol continua aquest dilluns i dimarts amb activitats tan esperades com la corredissa de gegants, que arriba a la 30a edició.

0: celebració. Aquesta serà la darrera festa major de l'actual comissió de festes, ho explica Guillem Suspedra.
1: En resum, des de la comissió de la festa major de Castellterçol, valorem molt positivament aquesta festa major, que enguany serà l'última d'aquest grup i, per tant, des de l'Ajuntament de Castellterçol i de la comissió, animem a persones de Castellterçol i de municipis del voltant que s'apuntin a la comissió.
0: Castellterçol inicia la recta final de la seva festa major, mentre que Sant Feliu comença el compte enrere pel tercer diumenge de setembre, l'esperada festa major. En el cas de Sant Feliu, però, el programa d'actes encara no s'ha distribuït i segueix sent una incògnita amb quins concerts o quines propostes sorprendrà la comissió de festes. L'acte que sí que és oficial és la cursa Francesc Casar, que ja ha obert inscripcions i en menys d'una setmana la cursa gran ja ha registrat una vuitantena d'inscrits. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la festa major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i arribada passarà a ser el centre cívic La Punteta. Per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: La cursa Francesc Casar mantindrà el recorregut dels darrers anys, però canviarà la sortida, que serà pel carrer Mossèn Josep Rosell, el del Casal, i pel carrer Rocafort, per enfilar el carrer Joan Maragall i continuar amb el traçat dels altres anys. La Milleta també modificarà part del seu recorregut, mentre que la cursa de Marrecs es farà a l'entorn del centre cívic.
2: I el tema dels Marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de Marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la Mireta i la cursa de Francesc Casar seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de dissenys que s'ha fet.
2: Aquest any hi ha una novetat, que hem fet un concurs per decidir el disseny de la samarreta de la festa major. I la noia guanyadora, que ja la farem saber, em sembla que en el programa ja surt la noia guanyadora. El disseny de la samarreta serà un disseny molt innovador i molt modern i molt bonic, que segurament que agradarà molt. Llavors, aquesta samarreta es podrà comprar doncs, això el divendres de festa major, en el mateix moment que donem els dorsals, es podrà comprar la samarreta, així com el dissabte al matí abans de les curses.
0: El centre excursionista, com és tradició des de fa uns anys, ha previst diversos entrenaments oficials per la cursa. Es faran els dimarts i els dijous, a partir de demà i fins la festa major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal, especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les inscripcions són gratuïtes per totes les curses i es poden fer al web de l'Ajuntament. Fins aquí l'Eix 59 d'estiu. Podeu seguir tota l'actualitat a les xarxes i al web d'Ona Codinenca. Gràcies en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut!

0: Comencem una nova entrega de l'Això en sèrie, l'espai de sèries d'Ua Ullira Ràdio. Ivan Usson, bon dia.
1: Bon dia.
0: Ja hem tornat de vacances i comencem per actualitat, una mica d'actualitat. Què tenim?
1: Doncs mira, una mica d'actualitat. Impressionantment, després de 4 anys d'emissió,
0: sí?
1: Futurama no està cancel·lada.
0: Ah.
1: Jo vaig tirar l'òrdago de que potser tornaven a Fox com havia fet American Dad, però no. Es veu que la sèrie tampoc continuarà amb el seu format habitual de 10 capítols de 25 minuts cada any, sinó que ha preparat 3 especials que se suposa que equivaldran en temps a una temporada de 10 capítols, i aquests especials s'aniran llançant sobre la marxa, diguéssim.
0: Vale.
1: El proper s'estrenarà a Nadal del 2027. De l'any que ve.
0: Vale.
1: Mentrestant, estem amb l'emissió de la temporada 13 o 14, ara mateix no recordo gaire bé. Segueix bastant bé, com l'última temporada. La qualitat està bastant bé. Estic bastant content de que després de 3 cancel·lacions i de tants problemes, Futurama segueixi funcionant bé. És pràcticament un miracle. No ho entenc, però me n'alegro molt per amb ells. I què més? Te n'anava a dir una altra, però ara mateix se m'han anat del cap. Així que potser tampoc era tan important. Ah, sí, sí. Ha acabat Muertos SL a Netflix.
0: Anda.
1: Temporada 4. És una sèrie rodona. Què voleu que us digui? Per mi, perquè és que tampoc se n'ha fet gaire. Una de les comèdies espanyoles, des de la pandèmia fins aquí, jo crec que la millor.
0: Perquè a més va
1: de la
0: pandèmia,
1: top 3.
0: Va de la pandèmia o m'estic...
1: No va de la pandèmia, però sí que parla del negoci funerari i els inicis o el punt de partida és que bé que ens van les coses després de la pandèmia.
0: No és una sèrie... No té la ironia.
1: Correcte. No, al revés, perquè clar, durant la pandèmia va morir molta gent i per amb ells va ser el gran moment. Però a priori tenia pinta de ser una sèrie amb humor de molt mal gust, perquè, clar, fer una sitcom sí. d'un lloc de treball amb una funerària pues, té els seus perills, però què va? Escolta, és una sèrie que sí que usa de l'humor negre, però és molt divertida. En 4 temporades només han fet 26 capítols, crec. Són supercurtets, són molt divertits. Muertos SL la teniu a Netflix per mirar-la, quan vulgueu sencera, perquè ja està acabada. Vull dir, fantàstica. M'ha encantat a mi.
0: Perfecte. Jo, no és clar, és que no és de sèries, perquè com que és actualitat i ara en recordo, a Netflix ara es pot veure la pel·lícula Orfebre, que sortia la Michelle Jenner i el Mario Casa.
1: Sí.
0: Que es veu que va ser, bueno, segons Antoni Lasso, no val res. Pues ara també la podeu... No és una sèrie, però també la podeu mirar a Netflix, que mira tu.
1: Mira, parlant de pel·lis... Com a mínim, les meves són derivades de sèries.
0: Vale, perfecte. Està acceptant el futbol.
1: S'ha sabut, per filtracions, al tanto, no per confirmació oficial, però és que Disney ara fa com una mena de convencions pròpies, que es diuen, la d'aquest any crec que es deia de 23, no ho sé, una cosa així, presentant i fent convencions de fans com a la Comic-Con, però amb els seus productes. Pues bé, es va fer un panel de Los Simpson i es va estrenar també, o sigui, es va donar a conèixer el títol. Suposo que oficialment ja confirmat, perquè, o com a mínim provisional, però de manera oficial, de la pel·li de Los Simpson nova, i es dirà, o sigui, la pel·li de Los Simpson antiga es deia The Simpsons Movie, aquí no hi ha cap mena de complicació, doncs la nova es diu The New Simpsons Movie.
0: Vale.
1: I també s'ha estrenat un petit avançament, encara amb l'animació molt rudimentària i sense acabar i sense colorejar, de un segment de la pel·lícula.
0: Fins aquí l'actualitat. Bueno, la meva altra actualitat, que no interessa a ningú, és que he tornat a mirar Friends. Estic tornant a mirar Friends.
1: Bueno.
0: Vale, vaig fer la 5a temporada.
1: Molt bé, ostres, t'estàs donant pressa, no?
0: Perquè Friends, crec que ho direm més endavant, i de fet ja ho hem dit moltes vegades, és la típica sèrie...
1: Confort,
0: sí,
1: no?
0: I que en moments així raros, pues, és el que va bé. I, buah, quina sort que torni a estar a Netflix, la veritat. Avui, el que fem és, recuperem aquelles entregues que fèiem de què se n'ha fet de. Avui ens centrarem en L'Internado, que és una de les sèries espanyoles per... No sé si dir-ne per excel·lència o no, però que va marcar i que va enganxar molta gent. Així que comencem a escoltar el tràiler.

0: Tu la vas veure?
1: No vaig veure l'internado.
0: No entenc.
1: Jo quan vaig preparar...
0: Com no va poder veure l'internado.
1: No? És que jo era més de comèdia. I l'internado era molt de plorera.
0: Sí, comèdia no miraria, t'ho dic jo.
1: No. Jo, mira, jo és que no vaig mirar ni amb el seu dia ni Los Serrano. De fet, continuo amb el meu visionat de Los Serrano, que ahir vaig veure el capítol on es mor Lucía. Perdó per l'espoiler, si no m'heu vist Los Serrano.
0: Jo crec que ho vaig explicar. A mi l'espoiler m'ho va fer un altre periodista d'aquesta ciutat, quan no l'havia vist.
1: Però quin capítol més dramàtic, de veritat, sí. Quina, clar, és evident, si se li ha mort la segona dona que se li mor a Diego, i la segona mare que se li mor als fills de Diego, sí. I la mare biològica de Tete, que també, bueno, en fi. Sí. És un drama terrorífic, allò. Però bueno, parlant de drames, avui parlem de l'internado, eh?
0: I què tires tu, no?
1: Jo tiro, perquè clar, amb aquesta, jo he fet seccions de què fue de ellos, amb sèries que a mi m'agraden, però avui estic bastant peix amb aquesta sèrie, per tant, tu m'ajudaràs.
0: Vinga, jo t'ajudaré.
1: Vinga, va. Doncs això, una sèrie que va anar més enllà que Los Serrano, perquè Los Serrano va ser una gran cantera d'actors. Aquí ha estat una cantera d'actors que han creuat fronteres, els ha exportat, per així dir-ho. Va sortir una futura nominada a l'Oscar i algun dels actors més cotitzats d'Espanya i diverses cares habituals de grans produccions de Netflix, Movistar i A3Media. Comencem per Ana de Armas, no? És, jo crec, de llarg, la història més sí. Espectacular, més exitosa del repartiment de l'internado. Perquè en acabar l'internado va decidir marxar a Los Angeles, sense pràcticament dominar l'anglès, i després d'uns primers anys difícils va començar a enlairar-se amb War Dogs, però el seu gran salt va arribar amb Blade Runner 2049. Més tard vindrien Knives Out, on va ser nominada al Globus d'Or, No Time to Die, com a Noia Bond, i Blonde, interpretant a Marilyn Monroe, un paper que li va valer la nominació a l'Oscar, una de les actrius europees més cotitzades de Hollywood. Continua actuant, sí, i, evidentment, sí. Al primer nivell.
0: Sí, jo crec que...
1: Més que l'internado, a mi se'm fa molt difícil imaginar-me aquella Ana de Armas de Mentiras y Gordas.
0: Ja.
1: Ha sabut reinventar-se molt i molt bé.
0: T'anava a dir això, Jo crec que era l'internado... O els papers, mira, dels papers aquí a Espanya no la van ajudar. Recordem un dels fragments, per exemple, de la Carol a l'internado.
2: Bueno, ya podéis salir. A ver si así aprendéis que a partir de las 11 no se sale de las habitaciones. ¿De acuerdo? Vamos, tenemos que tomarlo a la medicina.
3: Las tengo yo. Antes he ido al baño y aprovecho y las he cogido.
4: ¿Ya es Navidad? Yo no te he comprado nada, Cari.
5: Gracias, Julia.
3: Gracias.
4: ¿Qué coño es esto?
3: ¿Qué pasa?
4: No sé, esta ampolla no sabe medicina.
5: A ver.
4: Mira.
5: Es verdad, sabe agua con sal.
3: Dame.
5: Son las medicinas agua. ¿A quién se la han puesto?
3: No lo sé. Yo las he cogido todas y las he metido dentro de la mochila. Se supone que tienen que ser todas iguales.
4: No lo son. Esa ampolla es para alguien que no la necesita.
3: Es para el chivato.

0: ¿Qué pasa? ¿Soy yo? La chivata soy yo, ¿no? ¿Eso es lo que pensáis?
1: No et venen ganes de mirar-la? És que a mi, si només de recordar, anirem recordant diferents fragments, només per recordar-los, no sé, ja tinc ganes de mirar.
2: Pues mira, la tens, no sé si tens Prime Video.
1: No.
2: Però pues, Prime Video està, crec, diria l'internador.
1: Perfecte, en fin. Ja mirarem. A veure, quin
2: Hem parlat de Ala de Armas, que va sortir a Mentiras y Gordas. Una altra persona que també va sortir a Mentiras y Gordas és Ion González, que també va compartir, evidentment, cast amb Ana de Armas a El Internador, que és de lo que estem parlant avui. Va ser l'ídol adolescent de la sèrie, però ha sabut mantenir-se molt lluny de l'etiqueta de noi guapo. També una mica com a conseqüència de lo que li va portar aquest paper
1: sí,
2: a nivell de rodatges i de històries. Després de l'Internado va encadenar protagonistes a Gran Hotel, Bajo Sospecha, Las Chicas del Cable i més recentment Memento. Ha treballat gairebé sempre en sèries de prime time i plataformes, convertint-se en un dels actors més fiables de la televisió de la ficció espanyola. Disculpeu. Ha rebut diverses nominacions als premis de la Unió d'Actors i, evidentment, sí que continua actuant. Si vols, podem llegir aquest titular tan divertit que ens fa sempre el ChatGPT, que diu: Ivan no només va sobreviure a la Laguna Negra, es va convertir en un dels grans protagonistes de la televisió espanyola. Pues fantàstic.
1: Sí, estic d'acord, estic d'acord. Mira, ara podem recuperar justament el capítol 1. Aquí els protagonistes són Marcos i l'Ivan. L'Ivan, em sap greu, Ivan, però rep una pallissa. Bueno, una pallissa. El Marcos li pegui.
2: En fin.
1: Ho escoltem.
3: Marcos, te llaman tus padres en el teléfono del pasillo. Paula, llaman papá y mamá.
4: Bien, les vamos a decir que nos llevan a casa, ¿verdad, Marcos?
3: Sí, vamos, ¡corre! Mamá,

0: quieto.
1: Sí. ¿A ti qué coño te pasa? Y tú no sabrás por qué te ha pegado, ¿verdad? ¿No tenéis nada que decir?
2: Si quieres darme otro golpe, dámelo.
3: Després parlarem d'aquesta veu que s'ha sentit per aquí. Que home, segur que molts oients l'ubiquen en una altra sèrie, en un altre registre.
4: En unes altres sèries, perquè ha estat a les dues. Però bé, estàvem parlant ara mateix de Ion González i saltem a Blanca Suárez. Jo, sí. És que són actors dels que jo crec que tampoc caldria fer un... Sí. D'on estan ara, però bueno, com que ho fem amb tot el cas.
3: Exacte.
4: És una de les grans estrelles sorgides de la sèrie. Un altre cop, 3 de 3, no? Després va protagonitzar El Barco, un altre fenomen televisiu del que algun dia també hauríem de parlar, eh?
3: Sí,
4: perquè
3: sí,
4: és d'aquella època de sèries espanyoles.
3: Molta
4: és d'aquella època de sèries espanyoles, grans produccions que intentaven ser grans produccions, però que no sempre ho aconseguien, no? El Barco,
3: sí, sí.
4: Pirates, en fi, hi ha aquí una gran època per repassar. Però bé, més tard també va protagonitzar Les Xiques del Cable, una de les primeres grans produccions espanyoles de Netflix. Al cinema, Almodóvar la va fitxar per La piel que habito, que li va valer per una nominació al Goya com a actriu revelació, i també ha triomfat amb pel·lícules com Perdiendo el Norte o el cuarto pasajero. Durant anys ha estat una de les actrius espanyoles més mediàtiques i imatge de marques internacionals, eh? Evidentment sí que continua actuant. Aquí tots, pràcticament, els que no se n'han anat, per així dir-ho, segueixen treballant tots en aquesta sèrie. Eh? Júlia va deixar de veure Fantasmes per convertir-se en una de les grans estrelles del cinema i la televisió espanyola.
3: Eh? I diria, ara no sé si això està actualitzat, però durant uns anys va ser l'actriu més ben pagada de tota Espanya.
4: Mira,
3: la que més cobrava.
4: Mira, molt, molt bé.
3: De tota Espanya.
4: Mira, per cert, m'he deixat que també està Respira ara.
3: Bueno, és veritat.
4: Queda una última temporada, que a veure si la tiren ja i ens traiem aquesta tirita ja. Perquè,
3: sí, mai millor dit. Mai
4: sí,
3: millor dit.
4: No era a propòsit.
3: Sí, sí. Doncs escoltem el moment en què la Júlia, la Blanca Suárez, aterre a l'internador, la seva primera aparició.
5: Aquí. Tu canal tv.com lo vas a ver.
6: Tu nueva cama, Julia, tus nuevas compañeras, Victoria y Carolina. Sed amables con ella, ¿eh? Desde hoy se os harán análisis de orina para comprobar que no consumís drogas.
7: ¿Qué?
6: Y que no se os olvide limpiar las cuadras en los descansos.
7: Estoy harta.
6: Esto es un infierno, joder.
7: ¿Y tú a qué clase vas?
8: Yo
7: a ninguna.
8: Yo me piro de aquí.
7: Oye.
8: Bueno, un placer, ¿eh? Iba a volver, solo quería despedirme de mi padre.
6: Ya nos había advertido tu madre que querías verle y nos lo había prohibido expresamente.
8: Pero no es justo.
6: Eso lo tendrás que solucionar con ella. En lo que a mí concierne, te diré que está terminantemente prohibido salir del recinto escolar sin permiso. Así que voy a ponerte el uniforme y a clase.
8: Pero...
6: Y te quitas ese piercing. Vamos, ya.
8: ¿Es esto cuarto B?
1: Sí, pero la clase ha empezado hace media hora.
8: Ah, pues entonces ya para lo que queda me...
1: ¿Dónde te crees que vas? Pasa, anda, pasa, pasa. Siéntate.
4: Torna a aparèixer.
3: Torna a aparèixer i el... Clar, els oients no ho veuen, però lo guai d'aquesta escena és la samarreta que porta Blanca Suárez, bueno, Júlia, que posa No me mires les tetes.
4: Molt bé.
3: Que, i clar, llavors ja el professor reacciona i ella el que fa és treure-se-la.
4: Molt bé.
3: L'entrada de Blanca Suárez a la sèrie és d'aquest nivell.
4: Trepitjant fort, molt bé, molt bé. Sí, al final l'hauré de mirar a l'internado, però en fi.
3: És que jo no sé què estàs tardant.
4: Vinga, va, seguim amb actors de l'internado i parlem de Martiño Rivas, que interpretava a Marcos, protagonista masculí de la sèrie, que ha mantingut la seva carrera, bueno, una carrera molt regular. Ha protagonitzat Les Xiques del Cable, el thriller Sé quién eres i, al tanto, la sèrie Nacho, que era un biopic de Nacho Vidal.
3: Què dius?
4: Sí, senyor. L'actor per adults. A més, una sèrie que va estar envoltada de polèmiques i de coses rares, perquè era una sèrie que era com... hi havia una plataforma que era Lionsgate Plus, que se suposa que s'havia de... que operava a Espanya, i aquesta era una de les sèries que s'havia d'estrenar com a... diguéssim... com dir-ho? Com un buque insígnia, no?, de la plataforma, una de les seves primeres produccions espanyoles. Resulta que aquesta plataforma va xapar abans de que poguessin estrenar aquesta sèrie. Aquesta sèrie va ser comprada per A3Media i es va emetre a A3Player. I no sé si es va arribar a tirar algun capítol a la tele. A més de tot això, és una sèrie que va estar envoltada de polèmiques a la seva producció des del càsting, ja començant, vull dir que... En fi, paral·lelament, també ha participat en produccions internacionals, cal dir-ho. Paral·lelament, ha desenvolupat una faceta com a escriptor i és molt actiu al teatre. És un actor que ha fugit dels papers repetitius i ha buscat registres molt diferents. Continua actuant, i segons el titular del ChatGPT diu, Marcos ha sabut reinventar-se constantment sense desaparèixer mai del panorama audiovisual. Bueno... Aquest titular serveix per tots, eh?
3: Sí, la veritat.
4: Vinga, va.
3: Vinga, Marta Torné.
4: Ui, Marta Torné, en fi. També és una de les grans reinventades d'aquest cast. Va saber que diversificar la seva carrera molt bé, Ha continuat actuant, però sobretot s'ha consolidat com a presentadora de televisió en programes com... Al tanto, Cámbiame. No sé si recordes aquest programa.
3: Sí.
4: Algo pasa con Marta.
3: Aquest no me'n recordo.
4: I altres espais d'entreteniment a Mediaset i TV3, com per exemple podria ser Eufòria, no? El gran concurs musical de TV3 que presenta justament juntament amb Miqui Núñez.
3: Exacte.
4: És un dels pocs membres del repartiment que ha tingut també tant d'èxit davant de les càmeres actuant com a presentant.
3: Sí.
4: Continua actuant esporàdicament. Bueno...
3: Sí, jo no sé si... O sigui, molt esporàdicament, diria.
4: Sí, presenta més del que actua actualment, sí. Bé, la Maria va deixar el Laguna Negra per convertir-se en una de les presentadores més conegudes de la televisió. Mm-hmm. Més conegudes, escolta.
3: Sí, too much, una mica massa, una mica massa. Però jo reconec, la Marta, per no ser... Bueno, no sé si és actriu o si té formació d'actriu, però el seu pas per l'internado a nivell interpretatiu... I va haver escenes que no les tenia fàcils i se'n van sortir molt bé. A mi la veritat és que em va enganxar molt. Escoltem un dels trossos, per exemple.

0: soy humano, tan pequeñita.
1: ¿Sabes? Cuando te digo lo de chacha de mierda y que solamente sirves para fregar. Que soy así de gilipollas. Lo siento. Cuídate, María.
0: Bueno, és evident que això era un àudio de recopilació de moments, ¿vale? Vale. Que amb la musiqueta aquesta no se sentia molt. Però ja et dic, per mi va ser una sorpresa, eh? I, uf, bastanta plorera.
2: També dic que en aquella època, en aquella sèrie i amb l'edat que tenien tothom, no era fàcil fer el que feien, eh?
0: No, estic d'acord.
2: Normalment aquestes produccions televisives anaven a tota pastilla per gravar, i per gravar drama a tota pastilla és complicat, eh?
0: Sí, sí, sí.
2: En fi,
0: sí, sí.
2: Passem a un dels grans noms, que ja era un dels grans noms abans d'entrar a l'internat, com és, sí, Luis Merlo. Eh?
0: Sí.
2: Ja el coneixíem tots per la famosíssima sèrie Aquí no hi quin viva, no sé si algú li sonarà d'alguna cosa. Interpretava el inoblidable Mauri.
0: Sí.
2: Després de l'internado també va tornar amb els Caballero, amb La que se avecina, interpretant el pianista, que no me recordo com es diu, Bruno Quiroga.
0: Carai, nen, quina mejoria que tens.
2: Sí, déu-n'hi-do. també va participar al Secret de Puente Viejo, ha continuat sent una figura imprescindible del teatre espanyol, membre d'una de les sagues, de les grans sagues teatrals del país, i acumula més de 4 dècades de carrera. No sé si ho saps, però la seva mare és Maria Luisa Merlo. De fet, ell es diu Merlo perquè va agafar
0: el cognom de la mare,
2: perquè el seu pare era també el gran Carlos Larrañaga.
0: És que clar.
2: Sí, com per no ser actor.
0: No. No? Sí, també, sí, però uf, el pes que portes...
2: Sí, sí, déu-n'hi-do. Però bueno, escolta, jo penso que se n'han sortit, eh?
0: Uh-huh.
2: El 2017 va superar una greu insuficiència respiratòria que el va mantenir apartat temporalment dels escenaris, però actualment està totalment recuperat. Héctor, segons el titular de ChatGPT, continua sent un dels grans senyors de l'escena espanyola, estem d'acord.
0: Estic d'acord. La seva interpretació era molt bona, ¿vale? Però el millor de tot eren les preses falses de Luis Merlo.
2: Bueno, però sempre ho han estat, eh? Perquè
0: sí,
2: aquí no hi ha qui viu La que s'avecina, també. Eh?
0: Són del millor. Per tant, recuperem algunes de les preses falses de Luis Merlo a l'internado.
3: Competitividad. Oh, no, no. Esto... Esa es la idea que os quiero inculcar. Te juro que en esta la digo por mi madre.
4: Por dar su opinión, porque fueron valientes.
5: En clase...
6: En esta vida os es un triunfador nato, lo que es un... Joder, tío, no sé.
7: Paula.
6: Paula. ¿Estás bien? ¿Sigo?
8: Ella sí, pero tú...
6: Yo no, claro.
9: Pues pasa que... Nada, mira a mi hermana, ve, voladora.
8: Vale, vamos arriba.
10: ¿Qué es una moraleja?
11: Una moraleja es... pues un consejo que hay en el luto. Voy a pedir un préstamo para comprarle el frufru. Cuando lo haya comprado el frufru, lo voy a empanar, le doy vuelta y vuelta, y luego ya al horno. Y se permite chulearnos y se ha hecho foto.
0: Fan riure, però la veritat és que quan el CDB passa tan sovint,
2: sí,
0: per
2: bueno,
0: després poder-ho tirar endavant...
2: Ja t'he dit que és un clàssic de Luis Merlo entrebancant-se amb alguna cosa, començant a parlar com una mena de rus,
0: sí,
2: o una cosa així, i acabant la presa falsa amb un... No?
0: Sí.
2: Com per acabar de polir l'addicció. En fi,
0: sí, sí.
2: Saltem a Natàlia Millán, que interpretava Elsa. Aquesta no la tinc gens localitzada.
0: No?
2: Abans de l'internado ja era una estrella del teatre musical, després ha continuat alternant televisió amb grans muntatges com Cabaret, Chicago o Billy Elliot. També ha aparegut al Ministeri del Tiempo i Los Protegidos i a altres sèries. Es considera una de les millors actrius de musical d'Espanya.
0: Carai.
2: Evidentment, continua actuant i el titular ens diu l'Elsa mai ha deixat els escenaris i continua sent una referència en el teatre musical.
0: Molt bé.
2: Fantàstic.
0: Sí. Marta Azas.
2: Així és, va ser una de les grans beneficiades per la sèrie. Després de l'internado va encadenar èxits com Bandolera, Velvet, Pequeñas coincidencias o Días mejores, convertir-se en una de les actrius més habituals de les comèdies romàntiques espanyoles. També va presentar Les campanades a Televisió Espanyola i és una cara molt vinculada a Tresmèdia. Continua actuant? Sí. L'Amèlia va passar de professora misteriosa a reina de la comèdia romàntica televisiva. Bueno, pues venga.
0: Bueno, perdó, és que no podia engegar el botó. Què més? Aquesta també a mi em va sorprendre.
2: Elena Furiase, també coneguda com... O sigui, també coneguda per Abril Ferral, correcte, eh? Ho sento, Elena, si ens estàs escoltant, sé que et fa molta ràbia, això. Va demostrar que podia construir una carrera pròpia més enllà de ser la neta de Lola Flores.
0: Sí.
2: Després de la sèrie ha protagonitzat El corazón del océano i ha tingut papers importants a Amores para siempre, Servir y proteger, Centro médico i nombroses obres de teatre. Tot i mantenir un perfil discret, no ha deixat de treballar i és una presència habitual a la ficció espanyola. Jo aquí també apunto Masterchef Celebrity. Continua actuant? Sí. La Vicky va demostrar que el cognom Flores obria portes, però que el talent les mantenia obertes. Aquest és l'únic, aquest titular m'agrada.
0: Aquest és molt bo. Hòstia, sí, sí, aquest és molt bo. Què més?
2: Raúl Fernández de Pablo. Aquest...
0: El Fermín.
2: Sí, correcte. Correcte. És un dels personatges més carismàtics de la sèrie. Després de l'internado ha preferit una carrera discreta combinant televisió, teatre i doblatge. Aquí no ho diu, però jo recordo que Raúl Fernández de Pablo va sortir ja con el cul a l'aire, de fet va ser un dels protagonistes d'aquella sèrie, tristament cancel·lada per Antena 3, jo des d'aquí te maldigo a la persona que va prendre aquella decisió. També va participar després a El Pueblo, la sèrie de los hermanos Caballero, creadors de la que se avecina, on va estar 3 temporades i també va desaparèixer per alguna raó que desconec. No ha tornat a tenir un paper tan popular com Fermín, però mai ha abandonat la professió. Fermín va escollir una carrera lluny dels grans titulars, però sempre lligada a la interpretació.
0: Està bé.
2: Sí, bé.
0: Està bé. Bueno, la següent sí que era bona, eh?
2: La següent sí que era bona, que era la grandíssima Amparo Baró, eh? Era la gran dama del repartiment, ja havia guanyat el Premi Goya per 7 meses de billar francès i era una llegenda del teatre i la televisió, eh? Recordem que venia de la mítica sitcom de Mediaset, de Telecinco, en aquella època, 7 vides. No sé si a algú li sona d'algo.
0: Sí, vagamente.
5: Hola,
0: sí, sí, bon
5: què tal? Quant temps tenim de secció?
0: 1 minut 30 segons.
5: Doncs res.
0: Estic parlant de l'internado. Digue'm que la vas veure.
5: He vist l'internado i l'internado a les cumbres.
2: Imagina't.
0: Ah, no
5: cal.
2: No cal.
5: Que la miris res. Saludar els nostres oients i endavant.
0: Espavil.
5: Adéu.
0: Vinga, doncs això, paro.
2: Correcte, després de l'internat va continuar treballant fins a la seva mort el 2015, deixant una de les trajectòries més respetades de la interpretació espanyola.
0: Sí, sí,
2: i també feia un apunt, era la millor amiga de Carmen Machi.
0: També. Ah,
2: va
0: mira,
2: traspassar la seva amistat, també va traspassar la pantalla després de 7 vides. Jacinta va aportar a Laguna Negra tota una vida dedicada a l'escena.
0: Perfecte. I molt ràpidament, els dos que ens queden.
2: Vinga, va. Carlota García va créixer davant de milions d'espectadors. En acabar la sèrie va participar en algun projecte puntual, però va decidir prioritzar els estudis i allunyar-se del focus. És un dels pocs casos en el que una estrella infantil ha abandonat voluntàriament la interpretació. Bueno, aquí en portem uns quants repassats, d'aquestos. I, per últim, Daniel Retuerta. Després del seu paper com el polèmic Roque, ha continuat treballant en teatre, cinema i televisió. Ha participat en sèries com a Mares para siempre i en diversos muntatges teatrals, tot i que sense tornar a tenir un personatge tan icònic. I el titular, per acabar, és Roque no va desaparèixer, però tampoc va tornar a trobar un personatge tan recordat.
0: Perfecte, doncs ho deixem aquí. Gràcies.
7: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui a la conferència sectorial de joventut i infància davant del veto a les comunitats governades pel PP i assumir així la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
2: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
1: Mentre el govern català aposta per una solució coordinada per als menors de Ceuta i demana responsabilitat al PP, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, afirma que el govern estudiarà les vies plantejades pel Ministeri abans de decidir si Catalunya acull menors migrants no acompanyats als que es troben a Ceuta. A la sortida de la conferència sectorial celebrada a Madrid, Moreno ha defensat que la resposta ha de ser coordinada amb el govern i totes les comunitats i que passa per complir la legalitat.
3: Avui no s'ha parlat de cap repartiment. Aquesta solució ha de venir per un consens de totes les comunitats autònomes, de compliment de la legalitat i per tant, d'intentar trobar una solució conjunta.
1: I Esquerra Republicana ha registrat una proposta al Congrés per garantir que no requisin estelades en esdeveniments esportius. En concret, demanant al govern que actuï perquè no hi hagi cap instrucció política, policial o particular que impedeixi l'exhibició d'estelades. Tot plegat 4 dies després de la polèmica actuació de la Policia Nacional abans del partit de l'Elx i el Barça, amb càrregues policials, un aficionat que duia una estelada i una requisa de banderes. Ratko Mladic, qui va ser el general de...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ja ha contactat amb entitats socials per explorar la possibilitat de traslladar 500 menors de Ceuta. La ministra de Joventut i Infància, Cira Rego, ha demanat a les comunitats del PP que siguin solidàries i estudiïn les vies que el ministeri planteja per traslladar els menors que es troben a la ciutat autònoma. La ministra aposta pel repartiment entre comunitats que preveu el Reial Decret que va activar a les Canàries. Precisament avui al Congrés, la ministra de Sanitat, Mònica García, ha defensat la gestió sanitària a Ceuta basada en els drets humans, diu, i l'evidència científica. Ha anunciat que la setmana que ve començarà la vacunació als immigrants i ha criticat les mentides propagades pel PP i per Vox. L'escoltem.
2: Alojar, vacunar, vigilar y atender a los migrantes reduce el riesgo para la población ceutí. Y así es lo que hemos estado haciendo desde el primer momento. Esta es la lógica de la salud pública y del Ministerio de Sanidad. Ante determinadas propuestas, como por ejemplo la propuesta del señor Feijóo, diciendo que había que confinar a toda la población migrante. Una propuesta sin respaldo científico que está basada en dos elementos, o en la ignorancia o en la mala fe, o en los dos a la vez.
1: Amnistia Internacional Espanya demana una investigació externa, independent i imparcial sobre l'actuació de la Policia Nacional a Elche el passat diumenge per determinar així responsabilitats. Ara bé, diu l'organització, valora positivament en un missatge X l'obertura d'una informació reservada en el si del cos policial per analitzar els fets. L'entitat lamenta l'ús excessiu, diu, de la força contra un aficionat del Barça menor d'edat i emmarca dins la llibertat d'expressió la mera exhibició d'un estat. De fet, demana que es permeti lluir banderes independentistes en els pròxims partits. I els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa, 178 municipis de 21 comarques.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Benvinguts al programa d'En Sostenim del mes de maig, programa dedicat a l'ecologisme, al benestar i a la vida sostenible.
1: I mira que la terra té paquetes molt molt. Ai, però mira l'ai, que està malalta. Ai, cuida la vella mala, vés-la, vés-la, la mala, cuida la vella.
0: Avui, al programa, parlarem de comerç just amb Maria Fernández de la Cordi. I, com sempre, acabarem amb la secció Cuinem amb l'Eva Vélez. Aquest programa el condueixen Anna Carbonell i Marina Carbonell. Comencem.

Avui parlem de comerç just. I què és el comerç just? El comerç just és un moviment que proposa una relació comercial diferent, justa per totes les parts que entren en joc quan es produeix un intercanvi. Es regeix per 10 principis transformadors. 1. Prefinançament per a les productores. Es paga per avançat com a mínim el 50% de la comanda. Això permet prefinançar la compra de llavors o productes necessaris per al cultiu, sense que les agricultures s'hagin d'endeutar per produir i, per tant, es democratitza el risc de tenir una mala collita. Tot i la dificultat de rebre finançament dels bancs convencionals, en molts casos compten amb el suport de les finances ètiques, fent que afavoreix la seva estabilitat. 2. Producte de qualitat. El producte ha de ser bo per la persona productora, pel medi ambient. 3. Relacions comercials estables. Les relacions comercials que s'estableixen són sòlides i duradores i no depenen tant de l'oferta i la demanda esporàdica. A més, la reducció d'intermediàries afavoreix la comunicació entre productores i importadores per a la persona consumidora. 4. Preus justos, salaris dignes i benefici social per a la comunitat. S'estableixen preus mínims per garantir l'estabilitat de les productores. D'altra banda, es paga una prima social, un percentatge de diners que l'organització pot invertir lliurement i democràticament en la seva comunitat, en projectes educatius, d'infraestructures, de salut, etc. 5. Respecte al medi ambient. Els cultius es duen a terme protegint els espais naturals vulnerables i els recursos hídrics, sense fer ús de pesticides ni químics, ni organismes genèticament modificats. Es promou la sobirania alimentària i la recuperació d'espècies locals. Es fomenta la diversificació a les plantacions per protegir-les contra plagues i prevenir l'erosió de la terra. I s'impulsen projectes de recuperació de llavors i horts comunitaris per millorar la diversitat nutricional i la diversificació econòmica local. 6. Organitzacions participatives i democràtiques. Són agrupacions de petites productores on tothom té dret a vot, independentment de la qualitat de terreny que es tingui. Sovint s'organitzen en cooperatives de primer grau a les zones rurals productores i després formen cooperatives de segon grau per gestionar les importacions i alguna part del procés productiu. 7. Informació per a les persones consumidores. Es garanteix la traçabilitat i la transparència del producte des de l'origen fins a les consumidores i s'assegura que s'han respectat tots els criteris de comerç just. 8. Diversitat i equitat de gènere. No està permesa cap tipus de discriminació racial, religiosa, capacitista o per ideologia política. Homes i dones tenen els mateixos drets i es desenvolupen polítiques que fomenten l'apoderament i l'autonomia de les dones mitjançant la propietat de les terres, la seva participació en llocs de responsabilitat, etc. 9. Condicions de treball dignes. Es garanteixen els drets laborals i la llibertat sindical, amb una mirada especial cap a la cura i la salut, garantint sobretot la seguretat de les treballadores. I 10. Sense explotació infantil. Es respecten les lleis estatals internacionals de la infància. Això no vol dir que els infants no col·laborin amb les famílies, però no poden fer cap feina que comporti riscos físics o mentals i han d'estar escolaritzats. Moltes cooperatives afavoreixen l'accés a estudis superiors a través de beques escolars.

El comerç just té en compte valors ètics i mediambientals, enfront dels criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional, i permet assolir als països del sud el seu desenvolupament social i econòmic. Actualment, els 5 segells de comerç just, reconeguts i auditats per empreses externes que estableixen mesures de control objectiu de la implementació dels criteris compromesos són: Fair Trade. És el segell més antic i reconegut, gestionat per Fair Trade International. Garanteix que el producte a origen s'ha cultivat i produït sota els criteris de comerç just. Juntament amb WFTO, treballen tasques d'incidència política i sensibilització. Tenen una gamma àmplia de productes certificats en alimentació i també en producció de cotó. Organització Mundial de Comerç Just. Ha creat un sistema de certificació integral que garanteix que tant el producte com l'entitat compleixin els criteris de comerç just. Les entitats han de ser sòcies de la WFTO per poder fer servir aquest segell. Certifiquen, sobretot, productes d'artesania i tèxtil. Naturland Fair certifica empreses i productes que ja estan certificats com ecològics per Naturland, combinant-los amb comerç just. Ha sigut el primer segell en certificar producte amb criteris de comerç just del nord, sobretot a Alemanya. Aquesta entitat també fa incidència política i sensibilització per transformar les regles polítiques internacionals agràries i les relacions comercials. A l'SPP, Segell Petits Productors de Comerç Just, és la certificació creada i gestionada pels mateixos productors i productores. Només certifica organitzacions de petits grups productors de comerç just, sobretot a Llatinoamèrica, tot i que s'està expandint a l'Àfrica i a l'Àsia. Actualment, les noves sòcies han de tenir també el certificat ecològic. Fair for Life és una certificació que va ser absorbida l'any 2017 per l'entitat EcoCert. Tot i que està especialitzat en certificat producte ecològic, combina tres requisits en tota la cadena de producció: la responsabilitat social, la mediambiental i el comerç just. Certifiquen organitzacions productores i empreses convencionals.

Avui al programa parlarem de consum responsable i comerços. Ens acompanya Maria Fernández, promotora de l'Acordi i la responsable de la campanya Jo Trio un futur just, que impulsa accions per promoure una economia més justa i sostenible. Benvinguda, Maria. Maria, per

0: que, per una banda, els problemes que genera el comerç internacional i les finances, i donar les alternatives i explicar també els impactes positius que tenen aquestes alternatives. Ho fem com amb tres línies diferenciades. Una seria a través de diferents campanyes, l'altra seria amb incidència política i l'altra és treballant amb el que nosaltres anomenem la distribució territorial o l'enxarxament, que el que fem és doncs, buscar aliances amb altres entitats i poder així generar doncs, un efecte multiplicador. En aquest sentit, per exemple, tenim el projecte d'Universitats pel Comerç Just o Ciutats pel Comerç Just, tenim la xarxa de municipis pel Comerç Just i les economies transformadores o treballem també amb un grup de la FEDE de Justícia Econòmica Global.
1: Aquest any celebreu la 26a edició del Mes del Comerç Just. Com ha evolucionat aquesta campanya al llarg de tots aquests anys? I quin és l'objectiu principal de l'edició d'enguany?
0: Aquest any és la 26a edició del Mes del Comerç Just. L'evolució que ha tingut durant aquests anys ha sigut molt gran. De fet, va començar sent el Dia Internacional pel Comerç Just, que és sempre el segon dissabte de maig. Després van evolucionant i no solament va ser de comerç just, sinó que es van unir també les finances ètiques i l'economia social i solidària. I des de fa uns anys també hem afegit altres entitats i altres aliances, com a part dels municipis i les entitats que estan sempre des de l'inici, doncs estem treballant amb biblioteques, amb mercats municipals i amb centres educatius. Doncs amb dades podríem dir que fa 3 anys érem 40, més o menys uns 40 municipis fent activitats de comerç just a Catalunya. Actualment, en aquesta edició, són més de 270 municipis a Catalunya que estan fent activitats de comerç just. Amb tots aquests anys, el que sí que hem anat notant és que realment hi ha hagut un creixement en quant al coneixement i la sensibilització, tot i que encara queda molt no, per treballar i per donar a conèixer, sobretot, quins són aquests impactes positius que generen el comerç just i les finances ètiques, i sobretot en aquest mes doncs, seria sobretot el comerç just.
1: El lema d'aquest any de la campanya és «I tu què tries?». Jo trio un futur just. Què significa aquest lema, Maria, i com es relaciona amb els valors de comerç just?
0: Aquest any el lema és «I tu què tries? Jo trio un futur just». Aquest lema el que significa i el que hem volgut posar en valor és que al final nosaltres com a persones consumidores tenim molt a dir, tenim molt poder. No solament per l'acte en si de compra, tots els dies mengem, tots els dies ens vestim i a l'acte que fem a la compra d'aquests productes és un acte activista. En el sentit de que quan tu compres un cafè de comerç just, doncs estàs assegurant-te que aquestes persones són petites persones productores, que han rebut un preu just, que han rebut unes condicions de treball dignes, que estan respectant el medi ambient, on no hi ha desforestació ni químics, i a més es treballa per la igualtat de gènere i l'explotació infantil. Això, no, el primer, no? O sigui, el nostre acte de comprar és un acte activista. I per una altra part, no, també genera canvis estructurals i polítics. No? Si nosaltres també, com a persones consumidores, i tu què tries, no? En aquest sentit, també fer aquesta incidència o aquesta demanda a que les entitats públiques doncs, realment ajudin i fomentin lleis que realment fomentin que es paguin preus justos pels productes, doncs és molt important i s'ha de treballar. També en aquest cas, sempre parlem no, que volem un canvi amb el planeta, que volem que el planeta sigui un món millor, però hem de començar per nosaltres mateixos. I aquest també és una mica el sentit d'aquest lema.
1: A quin públic va dirigida principalment la campanya i com s'adapten les activitats per poder arribar a diferents grups d'edat i interessos? I també com es pot implicar la ciutadania en la promoció del comerç just més enllà de participar en les activitats del mes de maig?
0: Nosaltres, quan vam iniciar la campanya, el nostre públic principalment era un públic molt de ciutadania general. I amb els anys el que hem anat fent és adaptar diferents activitats o diferents llenguatges per poder arribar a diferents públics. De fet, ja fa 2 anys que treballem amb una falca de ràdio que la van fer un grup de joves de Santa Maria de Palautordera, que el que vam treballar és fer-ho amb un llenguatge de hip-hop que arribava molt més

0: com el públic jove. Després, per arribar a un públic més cultural o un públic infantil, ho vam treballar a través de les biblioteques, oferint racons de lectura de comerç just i també oferint llibres per poder nodrir aquests racons de lectura i la bibliografia a les pròpies biblioteques. I després també vam treballar amb els mercats municipals perquè creiem que tenen moltes lluites en comú amb el comerç just i el públic que tenen i la clientela, no? Per entendre's que també que tenen allà, doncs és una clientela que segurament si coneix també els principis del comerç just, fàcilment doncs, opti per aquest tipus de productes. També ens hem volgut unir molt amb el grup de la pagesia catalana perquè la petita pagesia, l'agroecologia, té els mateixos reptes que té el comerç just i treballar de manera conjunta ens pot donar força i ens pot donar també molta possibilitat de lluita per treballar doncs, totes aquestes mancances i aquests problemes que té la petita pagesia, ja sigui aquí o ja sigui al sud global.
1: Ens has comentat això de l'activitat aquesta de hip-hop i tal, però quines altres iniciatives específiques per poder involucrar els joves en la campanya i en la promoció del comerç us heu fet?
0: La iniciativa que vam fer més dirigida amb el públic jove va ser aquesta a través del hip-hop. El que vam fer és que vam fer formació amb un grup de joves sobre comerç just i sobre finances ètiques i els vam donar la llibertat absoluta de poguessin crear una cançó de hip-hop. El resultat va ser aquesta cançó de Futur Just, Comerç Just, Futur Just, que a més va guanyar el segon premi dels premis i de hip-hop per la pau. I llavors aquesta iniciativa la vam tornar a repetir l'any següent amb dos grups més, una a Terrassa i una a Manresa, i el grup de Terrassa va tornar a guanyar el segon premi. Hem treballat molt amb aquest tipus d'iniciatives i, de fet, hem creat activitats que oferim als municipis amb aquest tipus de llenguatge, de graffiti i de hip-hop, on, al final, aquests dos estils serveixin per treballar a la temàtica de comerç just i de finances ètiques. No? Aquesta ha sigut l'activitat cap a un públic així més jove. Després, cap a aquest públic més infantil, ho hem treballat molt a través dels centres educatius, a través de les biblioteques, i ja aquest és el segon any que fem també un concurs de dibuix de comerços. Al final, si tu has de fer un dibuix de comerços, doncs primer t'hauran d'explicar, no? O hauràs d'investigar una mica què és. I realment l'any passat vam al·lucinar amb les meravelles que vam rebre, i aquest any ja n'estem rebent i estem també al·lucinant amb lo preciosos que són aquests dibuixos. I realment serà molt difícil poder trobar els guanyadors.
1: Durant tot el mes de maig, vale, hi ha programades bastantes activitats arreu de tota Catalunya. Ens podries destacar algunes de les més rellevants? I també preguntar-te que aquest any l'acció central de la campanya inclou diversos videofòrums, vale, com activitats, amb taules de debats basades en dos documentals, Comerç Just, Futur Just i Terra Compartida. Quins són els temes principals d'aquests documentals i quin impacte espereu que tinguin?
0: Doncs aquest any, que Catalunya està plena d'activitats de comerç just, les podeu consultar totes a la web de la campanya, que es diu jotrio.cat. I per destacar, destaquem que aquest mes es faran molts cinefòrums de dos documentals que parlen del comerç just. Un és el de Comerç Just, Futur Just, de Latituds, de TV3, i l'altre es diu Terra Compartida, que és un documental que hem fet nosaltres. Tindreu moltes difusions d'aquests cinefòrums que podeu consultar qui no us queda més a prop de casa vostra i d'aquesta manera poder gaudir d'aquests dos documentals que realment són molt bonics perquè pots tenir veus tant de persones del sud com també d'iniciatives i de persones d'aquí de Catalunya. El documental Comerç Just, Futur Just és un documental que vol parlar sobre el comerç just des de diferents vessants. Tenim a la Laura López, que és una noia, filla de productors i productores i que també treballa a la cooperativa de Mandovirà, que és una cooperativa de sucre de canya del Paraguai. En aquest documental també tenim a la Mireia Martínez, que és una activista que treballa pel comerç just i molt especialitzada en tot el tema dels problemes que genera la fast fashion, ja que també col·labora amb l'entitat Fashion Revolution. També tenim a la Xènia, que és una estudiant de la Universitat Autònoma que va fer la seva tesis de final de carrera sobre el comerç just i també ens donarà la seva visió com a estudiant i com a més persona especialitzada en la tecnologia dels aliments. El documental de Terra Compartida és un documental que parla sobre la petita pagesia tant a sud com a nord. Al final, la petita pagesia és la impulsora de l'agroecologia, treballa per plantar cara a l'agroindústria i els seus impactes negatius, tant a Catalunya com al sud global. I aquest any hem volgut posar en valor com a la pagesia dels països del sud i de casa nostra tenen molt en comú, molts reptes i molts objectius que demostren com, malgrat la distància, tenen clar que habitem en una terra compartida. I surten iniciatives d'aquí, de Catalunya, surt la cooperativa Mas La Sala, que està al Sant Pau de Segúries, surt Mel La Calma, que està a tota la zona d'Olot, i també surt l'Enllaç de l'Ebre, que està a Terres de l'Ebre. Del sud surt la Laura de Mandovirà, que també surt en aquest documental, i també surten altres persones productores de la cooperativa Mandovirà de Paraguai.
1: Ja ens has explicat que les biblioteques tenen un paper bastant destacat en tota aquesta campanya. Ara mateix sabem que a la Biblioteca de Sant Feliu, de Codines, i a la de Caldes també participen en aquesta campanya. I ens pots explicar una mica com de veritat contribueixen a la sensibilització sobre el comerç just?
0: El paper de les biblioteques amb aquesta campanya ha sigut clau per molts aspectes, no? El primer és perquè al final les biblioteques tenen un públic cultural que potser no coneixen el comerç just, no necessàriament ha de ser sensible amb aquestes temàtiques, però que sí que és un públic cultural i molt interessat amb el coneixement. I també amb moltes activitats i molta difusió a les xarxes socials. Llavors, quan van començar a participar a les biblioteques, això va donar peu a que elles ens obrissin cap a un públic que nosaltres directament no podíem arribar. A més, les biblioteques van generar moltes activitats autocreades per elles i que, a més, ens van donar moltes idees per poder-les explicar i que altres biblioteques en poguessin generar aquest coneixement o poguessin fer-lo servir. Les biblioteques, a més, és un lloc molt important perquè nosaltres també el que hem fet és nodrir aquestes biblioteques perquè puguin tenir més informació, més documentació sobre comerç just, no? Ens vam adonar, quan vam començar amb el projecte amb les biblioteques, de que realment faltava molta bibliografia i actualitzada. I llavors vam començar oferint llibres infantils de comerç just i ja en portem tres a les que hem entregat a les biblioteques i aquest any també hem pogut entregar alguns altres llibres més per persones adultes sobre economia social i solidària, sobre economies transformadores i també sobre els problemes que genera l'extractivisme, no? Quan no es treballa en temes de comerç just. Llavors, al final, tenen un paper molt important. També ha fet que a molts municipis on potser l'Ajuntament encara no estava unit a la campanya, el fet de que la biblioteca participés, el fet de que la biblioteca fes difusió, ens ha donat peu a que també el mateix municipi ha començat a fer difusió també de la campanya o a fer propostes d'activitats fora de l'espai de les biblioteques i que això genera un efecte multiplicador enorme.
1: I ens pots explicar una mica com poden, que ara ja ens ho estaves dient, que s'estan sumant cada vegada més municipis i entitats locals, com poden participar aquests municipis i les entitats locals a l'organització d'aquestes activitats?
0: Per participar en aquesta campanya, tant siguis un municipi com una entitat, el més fàcil i el primer que es pot fer és adherir-se al nostre manifest, que el podeu trobar a la web del jotrio.cat. Si a part d'això voleu encara arribar una miqueta més, us podeu posar en contacte amb nosaltres perquè us fem arribar diferents materials que tenim tant per les xarxes socials com materials físics. El mail per posar-se en contacte amb nosaltres és campanyes@lacordi.cat, amb dos os. Aquest el rebo jo directament i llavors us podem informar i fer arribar diferents materials. Així com a materials físics, aquest any hem fet uns passatemps molt xulos de cara més a un públic infantil primària, amb informació del comerç just i finances ètiques, però amb un vocabulari molt, molt adaptat a aquesta franja d'edat. I també hem fet punts de llibres sobre de la campanya, que es fan servir molt i són molt bonics. I això, doncs, de seguida us ho podem fer arribar. I després, evidentment, doncs, tots els materials que tenim per les xarxes socials. És de la manera, doncs, més fàcil. Ara, en el moment actual. Però si vosaltres dieu, ostres, doncs és que a més volem organitzar un cinefòrum, és que a més volem també organitzar activitats, també us poseu en contacte amb nosaltres i us oferim tot el... Tenim un catàleg d'activitats, doncs, que es poden escollir i, a més, tenim aquesta opció de que podeu organitzar i preparar cinefòrums amb els documentals que tenim i, doncs, nosaltres donarem el suport que puguem a totes les iniciatives.
1: Dono fe de tot això, oients, perquè en el meu cas, que estic a la Biblioteca de la Universitat Autònoma de Barcelona i estem col·laborant aquest any per primer cop, com ha explicat que les universitats també s'han inclòs en aquesta campanya i tot han sigut facilitats, rapidesa i superbé. Una altra pregunta, Maria. Quins creus que són els principals reptes que afronta el moviment del comerç just actualment i com es poden superar?
0: Actualment el comerç just presenta moltíssims reptes. El primer repte que té el comerç just és el canvi climàtic i la inestabilitat dels preus. El canvi climàtic genera molts problemes a nivell de la collita perquè, doncs, és molt imprevisible quina collita pots tenir aquell any, no? Segons si hi ha hagut una sequera, si hi ha hagut un huracà o unes pluges molt fortes. I això, doncs, genera una incertesa de la quantitat de producte que puguin vendre les cooperatives i a la vegada, doncs, una inestabilitat dels preus, que està els preus amb els productes de comerç just s'estableixen a la borsa i això, doncs, clar, quan hi ha poca oferta, ja puja moltíssim el preu i si a més, doncs, augmenta la demanda, com ens ha passat, doncs, els últims anys amb el creixement del consum de cafè i xocolata per part d'Àsia, doncs això encara genera més problemes, no?, d'inestabilitat. Després també tenim el problema de que, doncs, els mateixos problemes econòmics i socials que existeixen a Catalunya, doncs, fan que persones, doncs, potser no optin per aquest tipus de productes perquè té un preu que és, potser és una mica superior a una marca blanca, diguéssim, de mercat, i això, doncs, també evidentment, doncs, genera, doncs, una dificultat. I l'última dificultat i repte que tenim és el relleu generacional de les persones voluntàries que treballen per fer difusió i sensibilització sobre el comerç just.
1: Quines accions concretes poden prendre les institucions públiques per poder fomentar el comerç just i el consum responsable?
0: Les institucions públiques són un agent fonamental per fomentar el comerç just i el consum responsable. Primer, perquè són l'exemple que han de donar la ciutadania del que s'ha de fer. Llavors, el primer que s'ha de fer, si els concursos públics es posen criteris però que són que puntuen i que són imprescindibles per poder-te presentar, doncs, que en els cafès, el cacau o el sucre de canya, i si són uniformes, doncs el cotó que es faci servir pels uniformes siguin de comerç just, doncs això genera un impacte enorme a les cooperatives d'origen perquè això fa augmentar molt el consum i per una altra banda, doncs evidentment aquest mirall, no, de difusió i de sensibilització que generen i d'exemple cap a la ciutadania del que s'ha de fer, no? Aquest seria el principal i més important, que es treballés molt, molt dintre del que són tots els concursos públics i de tots els establiments i on s'hagin de ficar aquests tipus de productes i que sigui de caràcter públic, no? Llavors, sí, realment és molt important i, de fet, si hi ha temps més en lluny i això són lleis, doncs, molt més europees o molt més generals i s'estableixen que no es puguin pagar preus sota costos, no?, sobre alguns productes, doncs, evidentment, ja encara és més gran aquest impacte. Accions concretes, també. Jo sempre dic els caramels de Nadal. Avui en dia, on a més està superpoc recomanat, no?, donar molt sucre als infants, doncs què millor que si es donen caramels a la cabalgata de Reis siguin amb un sucre ecològic, un sucre sense refinar i de qualitat i que a més no s'estigui explotant a altres nens o infants molt lluny del planeta, no? Com pot ser Brasil, per exemple, que són els reis de l'explotació infantil en quant al sucre. Llavors, per exemple, això seria una cosa molt fàcil que pot fer un municipi i l'efecte, doncs, és enorme.
1: I per acabar, Maria, quin missatge t'agradaria transmetre a les persones que ens escolten sobre la importància del comerç just i com poden contribuir-hi des del seu dia a dia?
0: Aprofito per explicar el comerç just per qui no estigui molt familiaritzat. El comerç just és un sistema comercial internacional que està basat en uns principis de respecte a les persones, respecte al medi ambient i de justícia econòmica. En aquest sentit, quan parlem de justícia econòmica, parlem de que es paguin preus justos pel producte. Això què vol dir? Doncs, com dèiem, els productes tenen... s'estipulen el preu, s'estipula la borsa, això vol dir que la persona productora no pot decidir a quin preu ven el seu producte. Llavors, el que fa el comerç just és establir un preu mínim de seguretat, és a dir, que d'aquest preu no pugui baixar perquè, si no, estarien venent sota costos i tindrien les persones un problema. Llavors, és un preu tope mínim de seguretat perquè no es pugui vendre sota aquell preu. I si el preu de la borsa és superior, es paga el preu de la borsa. I en els dos casos es paga un percentatge de més, que s'anomena la prima social o el premi, que aquest percentatge s'inverteix en benefici social a la comunitat. Això la mateixa cooperativa productora Origen decideix en què ho volen invertir, però solen ser tres branques molt, molt comunes, que són el tema sanitat, tema educació o tema infraestructura, no? En el de respecte a les persones, aquí trobaríem doncs, salaris dignes, condicions de treball dignes, que no hi hagi explotació infantil, que hi hagi també igualtat de gènere i empoderament de la dona, que es treballi en format cooperatiu, que a més aquestes persones són petites productores i que a més doncs, es respectin els drets humans. I en el cas quan parlem de respecte al medi ambient, aquí parlaríem de que no es tinguin ni químics ni pesticides, de que es faci manteniment de l'aigua, o es cura de l'aigua més que manteniment, que hi hagi una protecció per les zones naturals, que no es deforesti, sinó al contrari, no? Que es reforesti, de la diversificació de la producció i el foment de la sobirania alimentària. Doncs tot això estaria dintre d'aquests criteris de comerç just. És molt important entendre la importància del comerç just i com contribuïm al seu dia a dia, perquè les persones productores realment encara avui en dia no aconsegueixen vendre tota la seva producció al mercat de comerç just. Això què vol dir? Doncs, evidentment, al ser una cooperativa, al haver treballat ja de manera conjunta, ja poden vendre directament, o sigui, no han de passar per tants intermediaris, però sí que, si no reben un preu just per la seva collita, doncs els és molt difícil, no? Llavors, tenen una collita i dependrà molt de l'impacte que pugui tenir el comerç just si aconsegueixen vendre un 50% de la seva collita al mercat de comerç just on poden un 80% o un 5%. No? I realment necessitem que hi hagi més persones consumidores d'aquests productes, del cafè, de la xocolata, el cacau, sucre de canya, perquè realment l'impacte sigui molt, molt superior i també que al final... És una manera també de contribuir al nostre propi benestar, no? Ja sigui a nivell de salut dels productes que estem consumint, però també de la cura del planeta. Perquè jo sempre explico que al final aquestes persones productores del sud global són les nostres aliades per combatre el canvi climàtic, perquè allà doncs, moltes vegades les lleis no afavoreixen o les lleis no fomenten això i qui està protegint la terra són aquestes persones productores. Llavors, animar a tothom a que contribueixi amb el comerç just i que... Això amb el cafè, cacau i sucre de canya no es nota. Són productes que si es canvia el comerç just no es nota molt en la nostra cistella mensual. I a més, també doncs, donar suport també a les iniciatives d'incidència política que es podeu trobar per fomentar que doncs, això, no? Hi hagi més canvis a nivell institucionals i que realment aquestes administracions públiques siguin l'exemple de les bones pràctiques en quant al comerç just.
1: Maria, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva experiència i per la feina que feu des de l'Acordi per promoure un consum més just i sostenible. Ens quedem en veritat amb la idea de que, com a consumidores, tenim el poder de transformar el món amb les nostres decisions quotidianes. Esperem veure't aviat. Fins aviat.

0: Aquest passat Sant Jordi varen tenir a les llibreries de Sant Feliu el llibre Històries emboscades, d'en Josep Cot i l'Antoni Gimeno. Ells han entrevistat desenes de buscarols, gent que vivia al bosc i del bosc. Han aconseguit aplegar tot de contes, històries, d'anècdotes i de llegendes que s'explicaven de quan el bosc era ben viu. A Històries emboscades trobareu tot de fets de la vida quotidiana, uns fets que enriqueixen l'imaginari que tenim sobre el bosc a Catalunya. No ens ha d'estranyar que, en certa manera, aquest imaginari encara continuï. Més que abans, avui el bosc ocupa encara bona part del nostre territori, si bé que ja no és, sobretot, un entorn salvatge on moltes persones estan obligades a passar bona part de la seva vida. Històries emboscades us ofereix desenes d'històries per llegir i per explicar. En el darrer programa de Vincles, vàrem parlar del programa Lèxic, un programa de la Fundació Bofill que treballa per garantir que tots els infants disposin d'oportunitats educatives a través de la millora de la seva comprensió lectora. Actualment, més de 190 escoles d'arreu de Catalunya participen en el programa dinamitzant un espai on infants i persones voluntàries es troben un cop a la setmana per realitzar sessions lectores al llarg de tot el curs. I això és el que passa a les escoles del nostre municipi, Sant Feliu de Codines, amb la Mari Riera com a coordinadora del programa sota el paraigües del Pla Educatiu d'Entorn i amb una colla de voluntaris i voluntàries que fan de mentores de lectura i infants d'entre 9 i 11 anys que són els veritables protagonistes. Vincles va anar a les escoles i va gravar els alumnes com llegien algunes de les rondalles del llibre. Escoltem-les.
1: Les que escoltarem seguidament tenen alguna relació amb el nostre entorn més proper. Contes i llegendes que van passar en algun bosc molt a prop d'aquí, molt a prop de Sant Feliu de Codines.
2: Els dos carros, un traginer i un genetaire, passaven en direcció contrària, per un camí molt estret de la muntanya, vorejant un cingle pel qual no podien passar tots dos alhora. Calia que un d'ells s'apartés i deixés passar l'altre, però cap d'ells dos no volia cedir. Es van obstinar i van començar a discutir. Al capdavall, el traginer va dir al genetaire: «T'aconsello que em deixis passar, perquè si no t'hauré de tractar de la mateixa manera que no fa gaire temps vaig tractar un tossut com tu, que em vaig trobar pel camí».
3: El genetaire, ben espantat per aquella amenaça i pel to decidit amb què havia parlat, el traginer el va deixar passar sense pensar-s'hi més. Però quan el traginer s'allunyava tranquil·lament, camí enllà, el va cridar i li va dir: «I què hauries fet si no t'havies deixat passar? Au, explica'm què vas fer amb aquell tossut aquella altra vegada». Aleshores, el traginer li va dir: «Don, d'acord, era molt més tossut que no pas tu, i veient que no em deixava, que no volia deixar-me passar, em vaig decidir a cedir-li el pas».
4: Doncs ara ens estem aquí en una sala més, amb més de silenci perquè pugueu llegir bé. Ara ens començaran una lectura. I de què és la lectura?
5: Del gegant del Pi.
4: Molt bé. Vale. Quan vulgueu vosaltres. Vosaltres maneu.
6: Vale. Els costó una mica de convèncer, ja que el fort farell era un bon jam, amb poques ganes de brega. Tant va insistir, però, que es va decidir a donar-los un cop de mà i els va acompanyar a Barcelona per parlamentar. Van emprendre el camí i per tot arreu on passaven, la gent gran i la mainada, il·lusionats, s'afegien a la comitiva tot cantant: «El gegant del Pi, ara balla, ara balla, el gegant del Pi, ara balla pel camí».
7: En arribar a les envistes de la ciutat, van veure el capitós pel plat... No, pel plat...
8: Plantat.
7: Pel plantat.
8: Costa una mica.
7: Dalt de la muralla que estava esperant. Així que els dos gegantosos es van veure les cares. En un a les portes de la ciutat i l'altre enfilat a dalt de la muralla. Com van començar a parlar, el fort farell de llengua clara i poques paraules va exposar les queixes dels ciutadans, però no va poder fer entrar en raó al capítol Sarrai, que amb males maneres i poc enteniment el va engegar a volar, a aprendre a volar. Animosa, la llentada va tornar a cantar la tornada. El llegant del pi, ara balla, el llegant del pi, ara balla per camí.
5: I de dins de la ciutat i de sobre les muralles, la munió de gent que hi havia va respondre amb aquesta altra tornada. El llegant de la ciutat, ara balla, el llegant de la ciutat, ara balla pel terrat. Tant es va enfurismar el llegant tot que no va trigar gaire en treure l'espasa mentre que el farell aferrava ben fort al pi i va començar la abatussada. Després d'una quantes garrotades, el llegant de la ciutat va emprendre el vol deixant la ciutat alliberada.
4: Molt bé, no? Ho han fet molt bé tots tres. Ara recordem els vostres noms. El primer que ha llegit és...
9: Evan,
10: Ari
11: i
10: Raül.
4: Molt bé, moltes gràcies per aquesta...

Han estat superbé aquestes rondalles i felicitem a tots els alumnes de les dues escoles, tant del Jaume Balmes com de la FEDAC, que estan dins del programa L'Èxit, i també a tots els monitors i mentors i mentores que fan tota aquesta gran feina. I ara ja, per acabar, doncs amb la secció habitual de Cuinem amb la Eva Vélez.

0: Hola, bona tarda, noies. Una altra vegada estem aquí i aquesta setmana, bueno, aquest mes, us porto dues receptes amb productes molt típics d'aquesta temporada. Farem una crema d'espàrrecs verds, d'aquests de marge o bé espàrrecs verds normals. I després he fet aquest any per primera vegada i ha encantat i agrada molt. He fet un hummus de faves, no? Ara que, bueno, encara és el temps, nosaltres a la nostra horta ja les estem terminant, no? Però en tenim i us diré dues receptes molt fàcils, molt apropiades per aquesta temporada i amb dos superproductes d'aquesta estació. Mira, anem per la primera recepta, que farem una crema d'espàrrecs verds, no? Agafarem, com us diré, unes mesures més o menys i perquè tingueu una idea de quina quantitat, no? Farem uns 250 grams d'espàrrecs, una ceba que la tallarem petita a juliana, no? A tipus primeta. Prepararem un litre de caldo de verdures o bé podem fer servir un bon caldo de verdures ja fet. Oli d'estra, sal i pebre, no? Per elaborar aquesta recepta, què farem? Rentarem molt bé els espàrrecs i els anirem tallant a trossets fins al tros que ja no es pot anar, no? Que és la part de la més fibra, que és al final del tronc, i en aquesta pues, los aniré reservant. Després tallarem la ceba, com us he dit, molt petita, o bé a juliana o a quadradets, no? I la farem amb una olla, una cassola, posarem un bon raig d'oli, d'oliva, posarem la ceba i tirarem la sal. Ens tenim de recordar que sempre, al principi, la tenim que deixar destapada fins que passi uns minutets, perquè aquesta part de picant o aquesta part de sofre s'evapori. A partir d'aquí, ja agafarem, afegirem els espàrrecs, i els posarem a los bueno, los remenarem o els posarem a coure durant uns 5 minutets i afegirem directament ja el caldo aquest que tindrem o bé preparat per nosaltres amb un caldo de verdures o bé el que hagin comprat. El deixarem 15 minutets, o sigui, bullint a foc lent, no tapadet, i després ja passarem a agafar i a triturar-ho. El posem a la sal i el pebre al gust nostre i ja tenim una supercrema. Podem fer dues maneres. Si volem una crema molt fina, no? Que no tingui res, la podem passar per un tamís o per un xino i colarem. Ens quedarà la part de la fibra a sobre en aquest colador i ens quedarà com una crema molt suau. O bé, si ens agrada, podem aprofitar-nos i podem menjar aquesta fibra, que és molt bona a nivell d'estentins, a nivell de fibra bueno, a nivell d'òrgans. I serien dues maneres. En aquesta crema, per les persones que busquin la cremositat del formatge o del làtic, es podria fer servir una mica o una crema de llet d'ametlla, bueno, de nacar, si es fa servir llet d'animal, doncs una llet de vaca, i després o una mantega. L'únic que això ja seria a nivell de la gent que busca una cremositat més al gust del làtic. I ara anem per la recepta, que estic super emocionada, m'encanta, no?, perquè queda super bona, i és un hummus de faves. Jo he fet servir faves fresques, no? Jo he fet servir com a mig quilo de faves, uns 100 mil·límetres d'aigua, un mig llimona al suc, podem posar un granet d'all i una miqueta de sal i pebre vermell, posarem. Una miqueta de menta, i farem servir el tajín, que és el sèsam. El sèsam, sabem que n'hi ha el sèsam normal o el sèsam torrat, no? Que és com una pasta. I després, com sempre, l'oli d'extra verge. I ara anem a passar a fer l'elaboració d'aquesta superrecepta. Mira, posarem les faves en una cassola, en aigua bullint. Bueno, primer s'hauran pelat, tenim que treure els grans. Llavors, quan estan bullint, posem la sal i les posem durant 7 minutets, 8 minutets, destapades. I quan hagi passat aquest temps, tindrem preparat un bol en aigua fresca, perdoneu, o amb uns glaçons, per baixar la temperatura, no? En tot això, agafarem i, si és una faveta molt petita, que és molt tendra, la podem triturar. Però si és una fava que ja, diguéssim, el gra està una miqueta gra, agafem i la traiem la pell, no? Les pelem i anem reservant, traiem la pell de la fava i les guardem. Llavors, què farem? Afegirem una miqueta d'all, un suc de llimona, les fulles de menta, el tajín, sal i pebre, i la posem en una batedora. En tot això la batirem bé. Què ens pot passar? no ho he dit abans, podem guardar una miqueta d'aquesta aigua calenta, perquè en un moment donat, si veiem que és massa dens, podem tirar-li una miqueta d'aigua perquè sigui una miqueta més fluix, no? Perquè així ens serà molt més fàcil a l'hora de processar i aconseguirem una textura molt més desitjada, no? Que aquest quedarà més melós i tot això. Quan s'ha fet aquest patel, és important deixar-lo refredar a com a mínim 30 minutets a la nevera, no? Per què? Perquè en aquesta, al deixar-ho refredar, la pasta agafarà més textura i ens quedarà més dens. Després ja, quan lo tenim guarnit, lo podem preparar amb bols, el podem preparar amb una torradeta, podem fer uns pebrots del piquillo farcits d'aquesta crema de fava i podem posar-li una miqueta de pebre vermell per guarnir i, a més a més, li donarà un toc molt bo. Si fem una torradeta, no?, que a mi m'encanta, un pa de sèsam, així ben torradet, posem una miqueta de hummus d'aquest de fava, posem una miqueta de pebre de vermell i unes fulletes de menta, ens queda un aperitiu espectacular. Una vegada més, us convido a tots que agafeu les receptes, les proveu i ja en direu. Vinga, fins la propera!
1: Moltes gràcies, Eva, per aquestes receptes. I oients i oientes, fins aquí el programa del mes de maig de Ens Sostenim. Ens veiem al juny.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura. El robatori de cable entre les estacions de Sant Sadurní i la Granada provoca afectacions a la línia R4 de Rodalies. Els trens circulen amb retards que poden superar els 30 minuts a mitjana. Circula un tren per hora i sentit entre Manresa i Sant Vicenç de Calders. Circula també un tren per hora i sentit entre Manresa i Martorell. Els trens amb origen i destinació Vilafranca del Penedès inicien i finalitzen el seu recorregut a Martorell. Hi ha un servei alternatiu llançadora per carregar carretera entre Manresa i Terrassa. Continua encallat el repartiment de la península de 1.400 menors migrants que hi ha a Ceuta. El govern espanyol i les comunitats només han aprovat una ajuda extraordinària i ha promesa de 25 milions a la ciutat autònoma per la primera atenció i acollida que es dona als joves. El ministre de Política Territorial i Comandament de la Crisi a Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha advertit al Congrés avui dels diputats que es trigarà mesos a habilitar els espais que el govern de Ceuta proposa per acollir-los.
2: Estuvimos visitando junto a la ministra de Inclusión y el vicepresidente de Ceuta, espacios que proponía la ciudad autónoma y que los que proponían vamos a tardar meses en poder habilitarlos o incluso con toda la buena voluntad de proponerlos, no tienen saneamiento, no tienen red de alcantarillado, no tienen conexión eléctrica, están en situación de una obra mayor irrelevante.
1: I la reforma del mercat de la Boqueria de Barcelona començarà el mes que ve. Les primeres actuacions seran menors i està previst que les obres de més envergadura comencin a final de 2027. La reforma compta amb suport majoritari dels pareristes per conformar un mercat que preservi el caràcter alimentari i singular. Totes les parades hauran de tenir almenys un 50% de producte tradicional no elaborat. Escoltem la regidora Raquel Gil.
3: La visió que tenim ara de que hi ha unes parades que venen un determinat producte i altres que són...

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui dijous 28 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars i avui parlarem que Caldes de Montbui ja té 3 candidats confirmats per les eleccions municipals de 2027. L'onzena edició del Gira Circ proposa aquest cap de setmana una quinzena d'espectacles de renom a Collsuspina. El Centre Excursionista organitza entrenaments per la cursa de Festa Major de Sant Feliu cada dimarts i dijous a la tarda.

0: Bona tarda. El curs polític que està a punt de començar estarà marcat per les eleccions municipals que es celebraran el maig del 2027. Mentre que hi ha municipis sense candidats confirmats, n'hi ha d'altres on la cursa electoral ja ha començat amb els noms propis al capdavant de les llistes. És el cas de Caldes de Montbui, on ja hi ha tres candidats confirmats. Isidre Pineda, per Esquerra Republicana, Joan Duran, per Ara Caldes, i Marc Calvo, pels Comuns. Dos repetidors respecte a les eleccions de 2023 i una cara nova. Isidre Pineda, actual alcalde de Caldes de Montbui, encapçalarà la candidatura d'Esquerra per tercera vegada consecutiva. El 2019 va ser alcalde de Caldes per primera vegada en prendre el relleu al fins aleshores alcalde Jordi Soler. En aquell moment va revalidar l'alcaldia per una majoria absoluta que el partit ostentava des de 2011. En les passades eleccions, el 2023, Isidre Pineda va tornar a ser el cap de llista del Partit Republicà. En aquella ocasió, però, va perdre la majoria absoluta, però va revalidar la victòria i governa amb el suport de Junts per Caldes. En un vídeo a les xarxes, Pineda, que fa 11 anys que és alcalde, diu que fins ara ha assolit reptes importants amb el compromís i la voluntat de fer Caldes el millor poble del món. Així s'expressava en aquest vídeo.
1: Els meus companys i companyes m'han demanat que segueixi liderant el projecte republicà, que em torni a presentar com a cap de llista a les eleccions municipals. I he acceptat el desafiament. Hem de seguir millorant Caldes.
2: Si em continueu fent confiança,
1: Caldes seguirà avançant. Us en dono la meva paraula.
0: Joan Duran repetirà com a cap de llista d'Ara Caldes, una agrupació d'electors creada pocs mesos abans de les eleccions de 2023. Tot i que la formació es va crear amb molt poca antelació, és la segona força a l'hemicicle calderí amb 4 regidors. L'assemblea del partit, celebrada el mes de maig, ha escollit Joan Duran com a cap de llista per unanimitat. A la publicació L'Altaveu, editada aquest juny pel partit, Duran diu que l'objectiu de la formació és plantar cara a la inèrcia actual i treballar amb rigor i compromís per assumir noves responsabilitats. Aquest és l'objectiu que es fixa Duran i l'explica en una entrevista a BOTV.
3: Pensem que pel nostre municipi és molt prioritari buscar un equilibri entre grans obres i el dia a dia del que fa falta a Caldes, i aquí sumar-hi polítiques d'habitatge molt més valentes, manteniments, ja no només a la via pública, sinó parcs, millorar, ampliar el tema d'Albert Urbà. Hi ha infinitat de temes que volem treballar i que seguirem pressionant aquest any que ens queda.
0: Marc Calvo s'estrenarà com a cap de llista dels Comuns de Caldes de Montbui, una formació que ara no té representació al consistori calderí. El cap de llista ha penjat a Instagram un vídeo amb la presidenta dels Comuns al Parlament, Jèssica Albiach, en què diu que es presenta a l'alcaldia de Caldes per les ganes de millorar el poble i de fer que tothom que vulgui s'hi pugui quedar a viure. També diu que vol més, un poble més verd i més saludable. El jove es va presentar en societat a finals de juny en un acte públic a la plaça de Catalunya de Caldes. Prèviament, a les xarxes del partit hi havia penjat un vídeo en el que explicava per què es presenta.
4: Faig el pas perquè crec que és el moment de fer política més útil, més propera i al servei de la majoria. Vull un poble que garanteixi un habitatge digne, la connexió dels seus barris i un futur ple d'oportunitats per a tothom. Vull construir un projecte escoltant a tothom, decidint entre totes el futur de la nostra vila. Perquè Caldes pot ser millor, i ho farem possible.
0: Junts per Caldes, que el 2023 va tenir d'alcaldable l'actual regidora Roser Xalabarder i que ara governa en pacte amb Esquerra, va anunciar que celebraria unes primàries entre Xalabarder i l'empresari Pere Barrios. El PSC, que el 2023 estava liderat per Carla Millán, encara no ha anunciat qui encapçalarà la llista, com tampoc ho ha fet el Partit Popular, que el 2023 va tenir Javier Suárez Cañardo. A Sant Feliu de Codines, cap de les 4 forces que tenen representació municipal actualment ha anunciat els seus candidats. Els 4 caps de llista i portaveus han estat entrevistats aquest estiu al programa Taula per 5 i cap d'ells ha confirmat si es torna a presentar ni en quina posició. Per tant, en els propers mesos s'haurà de confirmar si Pol Cabotí de Primàries Codines, Pere Pladevall de Junts per Sant Feliu de Codines, Laia Jordana del PSC i Anna Maria Vilarrasa de Junts per Catalunya, Junts per Codines, tornaran a ser caps de llista. En el cas de primàries, que actualment té l'alcaldia, Cabotí primer ha de decidir si vol repetir com a candidat i serà l'agrupació d'electors, amb els vots de tothom qui en forma part, qui decideixi l'ordre de la llista.
5: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Collsuspina es convertirà aquest divendres i dissabte en un gran escenari per acollir l'onzena edició del Giracirc, una proposta cultural impulsada per l'Associació d'Expertes Purnes que inclou més d'una quinzena de propostes d'espectacles al voltant de les arts del circ, un esdeveniment que s'ha convertit en un referent cultural moianès. El seu director, Xavi Vinuesa, defineix a la presentació del programa d'actes que el veritable miracle del Giracirc no és només proposar espectacles, sinó demostrar que la cultura pot arrelar allà on hi ha persones disposades a cuidar-la. Els espectacles inclouen tot tipus de disciplines artístiques, de circ i teatre de carrer, clown, acrobàcia, trapezi, funambulisme, baldufes, plats xinesos, bicis acrobàtiques i propostes musicals, tot plegat dividit en 5 escenaris situats al nucli urbà de Collsuspina. La gran majoria d'espectacles són gratuïts, però n'hi ha amb entrades de pagament a preus populars. Destacant noms destacats del món del circ a Catalunya, com la companyia La Córcoles, que presentarà divendres H, un espectacle de funambulisme que ja es va poder veure al Festival El Ganxo de Sant Feliu i que va deixar el públic embaladit. També divendres la companyia El Vermut presentarà La Paradeta, circ esbojarrat i humor absurd amb equilibris, perxa xinesa, baldufes i clown. Dissabte la pallassa La Xurri presentarà Brota, tot buscant un lloc per arrelar amb el seu tractor. També hi haurà els malabars i les acrobàcies de Suricata Circus, que representaran Duo Sacagem, i la companyia Plou Poc durà un espectacle de trapezi titulat Un metre quadrat. La visió acrobàtica serà protagonista del show Y, l'ànsia per volar, i la companyia Eonia presentarà l'espectacle d'acrobàcies Tenet. Al vespre de dissabte també hi haurà un espectacle sorpresa i actuacions musicals. A més, la companyia Crític Cafè oferirà AMS, LRS.circ, un espectacle que obre el circ a la comunitat sorda i fa un tast de circ en llengua de signes a partir de la reflexió. Què passa quan una disciplina artística no parla la teva llengua? De fet, la samarreta commemorativa d'aquest any porta inscrita la paraula Giracirc en llengua de signes catalana i fa que el lema d'aquesta edició sigui Totes les llengües parlen de circ. El programa també inclou mostres d'alumnes de l'escola Giracirc i d'escoles de Santa Maria de Palautordera, Manresa i Barcelona. I una fira amb 8 artistes. El Centre Excursionista de Sant Feliu arrenca la temporada programant diversos entrenaments previs a la cursa de Festa Major, la Memorial Francesc Assart, un traçat de poc més de 8 quilòmetres que en bona part transcorre per la zona boscosa que envolta Sant Feliu, com ara l'entorn del Camí de Lloberes o de Can Bosc. L'objectiu dels entrenaments que proposa el Centre Excursionista és donar a conèixer el traçat de la cursa per qui no el conegui, però també compartir una estona d'entrenament en grup. Els entrenaments es faran cada dimarts i dijous fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la Festa Major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i d'arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: Les inscripcions a la cursa es poden fer al web de l'Ajuntament i són gratuïtes. A banda de la cursa, Francesc Assart també es fa la milleta, adreçada a infants a partir dels 6 anys. Els nens i nenes de menys de 6 anys poden participar a les curses de marrecs, ja sigui sols o acompanyats per un adult.
2: I el tema dels marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la mireta i la cursa de Francesc Assart seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de disseny que s'ha fet. La resta d'actes de Festa Major continuen sent una incògnita. El programa encara no s'ha distribuït i, per tant, encara no sabem amb quins concerts o quines propostes ens sorprendrà la comissió de festes.
5: el butlletí dels municipis de la C-59.
0: Recuperem ara una informació que us vam compartir dilluns. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin el centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
6: Això ens sentim una mica, doncs, d'emparada en el fet que la policia al cap de setmana hauria de passar més, i que després d'aquest robatori que hem trobat ens està dient que estan fent més control, perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles, un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre. El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
6: I llavors que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa ronda sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Vedell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
7: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació, tant per l'Ajuntament com per la, bueno, per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola del Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Vedell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors. I fins aquí l'Eix 59 d'avui dijous. Podeu seguir l'última hora al web d'Ona Codinenca, www.onacodinenca.cat i a les xarxes d'Ona Codinenca. L'Eix 59 és una producció d'Ona Codinenca que s'emet per Ona Codinenca, per Ràdio Castellterçol i per Spotify. Gràcies per seguir-nos un dia més en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i Gemma Premanyer, qui us ha parlat. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol proposa que Ceuta signi convenis amb entitats socials perquè atenguin els menors migrants no acompanyats a diferents punts de la península. És l'alternativa que ha plantejat avui la Conferència Sectorial de Joventut i Infància davant del veto de les comunitats governades pel PP, assumint la protecció amb els seus sistemes públics. Escoltem la ministra Cira Rego.
2: Tenemos que ser capaces de alojar con dignidad, con garantías y con derechos a estos niños y a estas niñas. Algunas voces, sobre todo las más ultras y de la extrema derecha y de la derecha, lo que están sugiriendo, si es poner a los niños en un autobús y llevarlos a la frontera de Ceuta con Marruecos. Esto no se puede hacer.
1: La verema a la Terra Alta ha començat amb bones perspectives de qualitat i producció amb una collita superior a les dels darrers anys gràcies a les pluges de l'hivern i al rec de suport. Tot i això, el sector afronta una situació de saturació del mercat amb menys vendes i una baixada del preu del raïm que genera incertesa entre els pagesos. Miquel Pinyol és membre de la Permanent Nacional d'Unió de Pagesos.
3: Enguany estem contents per la nostra feina i el resultat final que hem tingut en collita i tot. Ens trobam en un mercat saturat on les ventes del vi pues, han caigut i clar, degut a això ja es va ficar en marxa la brema en verd, esperam que surti la destil·lació de crisi perquè els cellers també puguen traure excedent de vi i poguéssim regular el mercat i això ens pues, perjudica a l'hora dels preus que tenim en aquests moments.
1: L'Ajuntament de Figueres ha decidit unir la mostra del vi i el fòrum gastronòmic a la Rambla el cap de setmana del 2 al 4 d'octubre. L'objectiu és ampliar l'abast de les dues propostes a les quals es podrà trobar producte local de restauració i dels vins de la DO Empordà, que fa poques setmanes que han iniciat precisament la barema. Aquesta serà la 40a edició de la mostra del vi i la tercera del fòrum gastronòmic a la capital de l'Empordà i serà la primera que els dos certàmens comparteixen espai.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Sigueu molt benvinguts a una nova edició d'En Clau de Música. En el programa d'avui comptarem, com sempre, amb el meu company en Bernardí Vilar de Bo. Hola, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: El so amb el nostre company en Pau Ibars. Bona tarda, Pau.
2: Bona tarda.
0: I qui us parla? La Mercè Serratacó.
1: Una altra quinzena amb tots vosaltres per oferir-vos una estona de molt bona música. Benvinguts. El programa d'avui és molt diferent del que vam fer fa 15 dies i que hi va haver-hi tanta xirinola de tants convidats, te'n recordes, Mercè?
0: I tant, va ser
1: ara
0: un programa
1: molt divertit.
0: Molt
1: bé per això, eh?
0: Va ser un programa molt maco.
1: Bueno, el d'avui és més sèrio, no és que l'altre no ho fos, però bueno, més de música una miqueta més sèria. Mira, el programa d'avui el dediquem a les obertures d'òpera, molt conegudes i que de ben segur agradaran als nostres oïdors. Totes les peces que he tretes d'un CD que es va gravar en el Festival de Praga amb l'orquestra del mateix festival dirigida per Johann Merz.
0: Doncs vinga, si et sembla, podem començar pel primer títol que
1: Perfecte.
0: Oferirem, que és l'obertura de l'òpera El barber de Sevilla, de Rossini, i que jo crec que és de les conegudes.

0: No sé on vaig llegir una vegada que les obertures donen el peu perquè la gent que anem a veure òpera o que van a veure òpera entenguin per on aniran els trets. O sigui, sí, marca una línia a seguir, saps,
1: sí,
0: com vull dir?
1: És una mica com la targeta de presentació.
0: Ah, això mateix. Tot i que no totes les òperes hi tenen obertures. Per exemple, Tosca, que a mi m'encanta i a la meva dona també li agrada molt, és una òpera que l'hem vista moltes vegades, no en té. Però la gran majoria en tenen, ja et dic. I quan entres ja amb aquesta tessitura, com veurem ara amb la següent i amb les altres del programa d'avui, veuràs que ja donen com una certa carta de presentació, tu has dit, o sigui, com una empenta cap a entendre el que després escoltarem. Doncs mira, ara a continuació farem la, de l'òpera Supe, l'obertura de Cavalleria Lleugera, que és una gran peça. Endavant.

0: aquesta òpera mateix parla d'una guerra que hi ha a Prússia i tal, i aleshores el galopar dels cavalls quan van a la batalla, o sigui que et dona, sembla mentida que ho puguin fer d'una manera amb música que dongui aquesta sensació de veritat, eh? O sigui que amb aquesta ho va abordar com moltes de les altres, però aquesta sobretot és perfecta.
1: Home, suposo que és això, no? On està la gràcia dels grans compositors que a través de la música et fan viure realitats.
0: No, i és veritat,
1: això està
0: eh?
1: Molt
0: o sigui,
1: bé.
0: És increïble.
1: I tant que sí. Ara en tenim una altra a punt, també, que és una molt, molt coneguda, que és de l'òpera que es diu La força del destí, i que és del mestre Verdi, que jo crec que també us agradarà, ja ho veureu.

Efectivament, és una de les grans òperes de Verdi, amb una gran entrada del començament, una gran obertura, una gran obertura. Mira, a continuació, de la impressionant òpera, per mi, jo m'agrada molt l'autor i m'agrada molt aquesta òpera, de la flauta màgica us oferim la seva obertura, que també és magnífica. Endavant.

0: Aquesta òpera, precisament, sempre ho recordo, que vaig anar a buscar jo el nen al col·legi, que era molt petitó, i li vaig dir, la tocaven pels altaveus. I li vaig dir, escolta, què és això, que ho saps? Diu, sí, sí, és de l'òpera, la flauta màgica de Mozart. Vull dir que el nano va dir com aquell que res, i era, ja et dic, un tap, era petitó. I sempre m'ha quedat aquella cosa gravada que em va fer molta gràcia.
1: Perquè Mozart, això, és una música sempre molt agradable i hi ha molta canalla, moltíssima canalla, que els hi agrada molt sí. La música de Mozart.
0: És bueno, una perquè música... és una espècie de conte, eh?
1: La... Sí, però tota la música aquesta... de Mozart, en general, sí. És una música els que als nens els hi agrada.
0: Els hi entra
1: en general,
0: bé, sí.
1: Eh? Sí. No vull dir que tots, però en general sí. Vinga, a continuació tenim una altra obra preparada, que és ni més ni menys que la Traviata, i jo crec que també coneixereu l'obertura i jo crec que us agradarà, ja ho veureu.

0: Jo recordo que una vegada amb el Roger Alier, que era aquell home que en tenia tant d'òpera i sortia per la tele i tal, que l'havien vist la meva dona i jo allà al centre del Liceu, alguna vegada, que donava xarles i tal, sempre deia que la persona que es vulgui aficionar a l'òpera hauria de començar amb aquesta, amb la Traviata i amb la Bohème. I amb aquesta segur, segur, segur que s'hi aficionaria i entraria.
1: Segur.
0: Perquè són dos magnífiques òperes, a més molt entretingudes i molt maques, molt maques. Són precioses les dues.
1: Doncs vinga, a continuació, que mira, tens preparat?
0: Sí, mira, ara a continuació, un altre cop de Mozart, posarem l'obertura de Don Giovanni, que també és molt coneguda i molt, molt maca. Endavant.

0: Així és com l'altre, la flauta màgica era com un conte, i era, com tu molt bé has dit, que la canalla els agrada i tot plegat. Aquesta ja és més seriosa, aquesta de Don Giovanni. Sí. Ja la música ja imposa, ja és més ferma, saps com vull dir? Mm-hmm. Més sèria i tal.
1: Bueno, i té un inici d'aquells que no pots arribar, o sigui, no pots arribar tard, i si arribes tard, més val que no et deixin entrar.
0: Exacte.
1: Perquè com entris amb aquests vents un minut tard, no. És perquè el teatre et fumi fora a patades.
0: Exacte. Tens tota la raó. És que no solament amb l'òpera, amb el teatre ja no haurien de deixar entrar una vegada començat.
1: Sempre,
0: escolta,
1: sempre.
0: Però
1: sempre.
0: Això ja, inclús per respecte amb els altres que estan allà. O...
1: Però que dius, bueno, a vegades hi ha una obra que comença, jo què sé, amb una veu en off, amb una introducció...
0: No, no és el cas.
1: Saps? Però aquí comença amb tota la...
0: I tant,
1: potència.
0: Amb tot el pes de la música.
2: No, però
0: sí.
2: A més, a veure, jo penso que en aquests llocs i a tot arreu s'ha de ser puntual.
0: Oh, i tant!
2: Per respecte a la gent que està representant o tocant o que sigui, perquè... A veure, jo recordo, i és una anècdota només així petita, fa anys vam anar a un teatre i va començar l'actuació, era un senyor que feia monòlegs, un senyor important, i res, 3 minuts que havia començat i de cop i volta s'obre la porta i entren uns senyors. I clar, aquell es va molestar i va dir, un moment, i es va parar. I diu, a veure, obrim llums de la sala. I clar, ens vam pensar que era la broma del mateix monòleg.
0: Sí.
1: I no.
2: O sigui, es va dirigir als senyors i els va preguntar que per què arribaven tard. I clar, un teatre que potser hi havia, no sé, una cabuda poder 500 persones. Vull dir. Sí. I la resposta del senyor de la porta és de que, bueno, que ell havia comprat l'entrada. Diu, home, això ja hi conto. Diu, però per què arribes tard? Diu, és que hem tingut d'aparcar. Diu, i els altres què et penses que han vingut amb l'avió?
0: Exacte.
2: I clar, es va quedar tan en evidència i va dir que, sisplau, que fessin el favor de seure de seguida perquè estaven molestant. I va dir així, no va aixecar la veu més, tampoc. Però vaig pensar que tenia tota la raó del món de queixar-se.
1: Sí, sí, sí.
2: Perquè el senyor ens havia posat ja en situació i de cop i volta es trencava el rotllo perquè aquell senyor havia arribat tard.
0: Sí, vale?
2: I va estar bé. Per això dic que la puntualitat és bàsic.
0: Bueno, mira, i a part d'això, per exemple, gent que es posa a tossir, com ara jo no estic per anar a cap teatre.
2: Bueno.
0: Però mira, et vaig a dir més. Amb la meva dona teníem dues entrades que ens feia molta il·lusió anar a veure Don Carlo, de Verdi.
2: Sí.
0: Una obra impressionant i bonica, amb ella li va encantar. I a més hi va anar amb una amiga que, com que no li agradava gaire, li va saber greu perquè, escolta, va dir, m'ha sabut greu no poder-la acabar, però jo no podia anar-hi amb aquestes condicions,
2: no.
0: I va anar a la meva dona, que li va encantar, i una altra persona convidada. Escolta, mira, em vaig tenir que aguantar.
2: És el que toca,
0: però
2: no, diem vegades
0: però
2: que no es
0: que
2: pot
0: no
2: fer.
0: Pots fer. El que no pots fer és el que diu el Pau, escolta, entrar allà i pam, no,
2: sí,
0: això
2: no.
0: Això no.
1: I fer aixecar tota la fila.
0: Exacte.
1: Si entressin i es quedessin a l'última fila, els últims seients, doncs ningú se n'adona, però clar, volen anar al seu seient amb tot el dret, però clar, amb tot el no dret de fer tard.
0: Amb tot el dret, però fastidiant els altres, que també tenim el dret.
1: Exacte.
2: Doncs vinga, va, farem ara l'última que teníem preparada per avui, que és una obra que també és molt maca, que és del compositor Sub, i es diu Poeta i Camperol. Ja veureu que us agradarà, és molt maca.

0: Bueno, Mercè, què t'ha semblat?
1: M'ho he passat molt bé, ja saps que a mi l'òpera en principi m'agrada i sobretot quan veig que em tries aquesta gent tan maca, doncs,
0: i jo penso que aquestes obres, així, per escoltar-les, no sé, és com per anar-hi mudat, oi?
1: Sí,
0: no és allò de sentir-les de qualsevol manera, has d'estar per la feina.
1: Clar, però és que estem parlant de música en majúscules.
0: Per això, per això.
1: Aquí no és allò de que t'ha agafat una tonteria de 10 minuts i escrius quatre notes.
0: No, escolta,
1: aquí hi ha molta feina.
0: Home, feina, i tu només has de veure els autors, eh?
1: I tant.
0: Déu-n'hi-do, eh?
1: I tant. Jo m'ho he passat molt bé.
0: Sí?
1: I espero que els nostres oïdors també,
0: home,
1: perquè
0: jo crec que sí, jo
1: fins d'aquí 15
0: sí.
1: dies no tornarem amb un altre programa.
0: I saps què passa? Que ja mirem d'alternar fer una cosa per un tipus de públic i una altra per un altre tipus de públic.
1: Bueno, perquè és el que hem dit moltes vegades, que la música ho és tot. I com deies els dies enrere, que vas parlar del que deia un director, que només hi ha dos tipus de música, la bona i la dolenta.
0: Exacte.
1: Doncs aquí és el mateix.
0: Era el bon cara, ja, en el que ho deies.
1: A veure, el tema és que la música és maca, sigui de l'estil que sigui, i s'ha de donar a conèixer tot el tipus de música. Perquè llavors així pots triar què t'agrada i què no t'agrada tant.
0: I que, a més, la música és cultura. És com el teatre,
1: sempre, sempre. Wow. La música és cultura. Jo estic totalment d'acord.
0: Bueno,
1: doncs vinga, ho deixem aquí. Doncs vinga, gràcies a tots per escoltar-nos i per seguir-nos. Recordar que en l'aplicació de la nostra Inenca tothom pot deixar-se els programes com vulgui, que els poden sentir sempre que vulguin. I nosaltres dir-vos que amb molt de gust tornarem d'aquí 15 dies amb un altre
2: Ona
1: programa.
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: 12 Disco Tour amb DJ Charlie a Ona Codinenca. Què tal, família? Molt bona nit i benvinguts al Disco Tour, el programa que cada divendres fa un repàs dels grans èxits de la discoteca des de finals dels 70 fins a l'actualitat. Un programa que recull els millors hits, les millors pistes que mai es poden oblidar en la vida. Salutacions a DJ Charri, qui us parla des del control tècnic d'Ona Codinenca. Vinga, va, pugeu el volum de les vostres ràdios, perquè arrenca aquest programa número 157. I arrenquem aquest programa repassant més èxits que fan 40 anys, com aquests grans tamarracos que sentirem avui. De l'any 1986, òbviament. Fan 40 anys, com he dit abans. Anem a començar pel primer. Comencem per aquest gran tema d'Eddie Huntington, que es diu USSR, que ho podíem trobar al recopilatori Max Mix 4. Mare de Déu. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Quins tamarracos, que per cert, sonaran demà a la festa Disco 80, a la sala Vall Vallès de Terrassa, que els més aficionats als 80 podeu venir, perquè estarà punxant Julio Delgado d'Star 80 i un servidor. Realment farem una autèntica festa.

Super tema de Eddie Huntington. USSR. I el tema que ve ara és espectacular. Espectacular. És el tema d'Ivan Espanya, ex-vocalista de Fan Fan. Sí, sí, els de Baila Bolero. Doncs una de les que cantava era ella. Ivan Espanya va treure aquest gran tema Easy Lady, que segur que l'heu sentit moltes i moltes vegades i que també estava inclòs en el Max Mix 4. Quedeu-vos amb aquest tema, eh? Max Mix 4, hi ha uns tamarracos que és que flipeu, eh? Mare de Déu, és que és impressionant. Un dia l'escoltarem.

Mare de Déu, quin tamarraco d'Ivan Espanya, Déu-n'hi-do. Quin tamarraco, i després de... Repassant, també hem dit, ostres, aquest tema també és de l'any 86, aquest tema també fa 40 anys. Peter Gabriel, Sledgehammer.

Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do, quin tamarraco de Peter Gabriel! Sledgehammer, i passem cap al Max Mix 6. Sí, senyors, passem de Peter Gabriel al recopilatori. Max Mix 6, de Toni Peret i Josep Maria Castells. Mare de Déu, quin tamàs que incluïa. A part de... I'm Feeling Okay. Entre d'altres, doncs també hi havia aquest gran tema de Kylie Minogue, I Should Be So Lucky. Ai, si tingués sort. Mare de Déu, Kylie, mare de Déu! Vinga, va, gaudint de la millor música al Disco Tour amb DJ Charlie i una codinenca a 107.2 cada divendres d'11 a 12 i a www.onacodinenca.com.

I should be so lucky. Mare de Déu. Mare de Déu. Quin tamàs de Kylie Minogue, que ho va patar totalment. L'australiana va entrar amb molta, molta força amb aquest tema i aquí va començar ja fins ara, perquè déu-n'hi-do amb el padam-padam també, eh? Vinga, va, que lligarem amb el Holiday Rap, que és el següent que ve. Vinga, va, que sempre que ja... Sembla que ja ha entrat bé, eh? Som-hi!

102.2 FM a Ona Codinenca, Sant Feliu de Codines, presentant-vos temes que fa 40 anys. Mare de Déu, 1986, ens remuntem, viatgem amb el DeLorean cap a aquesta època per sentir alguns dels millors temes que bufen les espelmes, que bufen les 40 espelmes, com aquest gran tema que sona ara. Hem sentit el de MC Mike G in DJ's Band, Holiday Rap, i ara sentirem el tema de Midnight Star,

que podíem trobar el recopilatori I Love Disco, però que realment l'any 86 Peter Bowlen, excomponent de Modern Talking, va produir aquest tema amb la cantant holandesa, amb Sissy Catch. Però realment el seu primer single va ser Big Time, però l'any 86

Mare de Déu, eh? Quin tamàs produït per Dieter Bohlen. No Peter Bohlen, com havia dit abans, eh? Dieter Bohlen és l'excomponent de Modern Talking, no Peter Bohlen, que és un actor. És que, mare de Déu, masses pel·lícules, masses pel·lícules. Vinga, va, gaudiu d'aquest Soul Survivor!

Mare de Déu, Mare de Déu, per molts anys, Sissy Cats, per aquest gran tema de Soul Survivor que fa 40 anys, igual que aquest, que també bufa les espelmes, el gran tema de Centerfold, Dictate.

Mare de Déu, Centerfall. Mare de Déu, quin tema. I quin tema ens arriba ara. Mare de Déu, 1986. Mare de Déu, què fèiem? Què fèiem? Què fèieu aquests dies? Quants anys teníeu? Jo en tenia 6. Mare de Déu, Mare de Déu. Erta Kitt i el seu This Is My Life.

Quin tema, eh? Quin tema. Després de Why Is My Man, Eartha Kitt ens sorprenia i ens encadenava amb aquest gran tema, This Is My Life. Mora de Déu, senyor. Quin tema, com el que ve ara, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Mare de Déu, després del Living on a Prayer que vam poder sentir la setmana passada, aquest també ho va rebentar l'any 86. Per molts anys, no només a Bon Jovi, sinó tots aquells que veu treure els temes l'any 86.

Tamás de Bon Jovi. I seguim amb un altre dels temes, Voyage de The Silence. Un altre dels temes que bufen les 40 espelmes en el segon programa que portem ja sentint grans èxits del 86. Mare de Déu, 40 anys. Quants temes bufaran les 30 espelmes? I les 20? I les 10? Ui, encara queden molts programes per sentir tots aquests temes, però de moment sentim aquest que és un clàssic i és un tamàs. The Silence, Voyage, la cantant francesa que ho petava realment tant amb el videoclip com amb la cançó. Quin tamàs, quin vinil, quina olor!

Guayas, guayas. Gran tema, la de Silas. També bufant les 40 espelmes. I acabem amb el gran tema de la gran pel·lícula Top Gun. Acabem amb aquest gran tema, o almenys parcialment amb aquest tema de Berlín, Take My Breath Away. I ens acomiadem ja fins la setmana que ve. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos, sigueu on sigueu. I no us oblideu que demà teniu una cita, els que vulgueu, evidentment, al Vall Vallès de Terrassa. Demà, dia 17, dissabte, Sant Antoni, a partir de les 9 de la nit a la sala Vall Vallès de Terrassa, Disco 80, amb Julio Delgado de Star 80 i un servidor. Us esperem a tots els que vulgueu gaudir de la gran música dels 80.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota la veu, els millors moments amb Fran Lluís Giró...
2: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
3: M'estan pagant, per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.